in days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix. A primera al matí, després estones de cel clar, pot aparèixer algun núvol d'evolució al migdia que es mantindria a la tarda i poqueta cosa més, amb un cel fins i tot més clar al final del dia. La temperatura aquesta nit no ha quedat tan alta, ha baixat una miqueta, tot i així encara per sobre dels 25 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima també recularà una mica i avui està entre els 31 i 32, tot i que es notarà molt poc aquesta baixada perquè la humitat continua sent alta i amb molta, moltíssima xafogor. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb una mica de marejol la resta del dia.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquell llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet primer manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no, de la població, i que bé que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'han posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins exposàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicas, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no? Des de les més poètiques, a les més iròniques, a les més dures, també, fins i tot, o sigui, que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò. Quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques a tota la meva vida, dedicada al Pedro López, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... Jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
6: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
2: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
6: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
4: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
6: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en... En
2: família.
6: Sí, en família.
2: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
6: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
4: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adultes hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
7: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
4: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
7: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80x80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets. Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
8: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
7: Val, sí, alguna, sí, sí, no? Sí, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
4: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, d'Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el 7è de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que, evidentment,

0: els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínim, amb una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí i després de garbí al centre del dia, més reforçat i fent que la mar hi hagi marejol.
3: Avui hem convidat a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós. Aquí tenim avui asseguda aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, Renata.
4: Moltes gràcies.
3: Comencem, doncs, primer de tot fent valoració de la Festa Major Petita, que ja hem deixat enrere, i que, bé, hi han hagut uns causes, no?, que han portat a la suspensió d'algun dels actes. En tot cas, anem a fer una mica de resum. Una Festa Major Petita que va començar, primer de tot, amb una exposició dels 30 anys de l'Agrupació Valls Populars, i que va anar seguint amb actes tradicionals, com pot ser, doncs, la trobada de gegants i esdeveniments així més destacats. Comencem pel principi, Renata. No sé quina valoració en fas des del primer acte, que ha estat aquesta commemoració dels 30 anys de l'agrupació.
4: Bueno, és una valoració desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que hi van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Valls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Valls Populars ja hi havia Valls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Valls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant, doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants, que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després, doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació al Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals al dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30, doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim, i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres a última hora es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies, I, clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria.
3: Uh-huh. Un dels actes que ha quedat anul·lat, no? I que s'ha de reprogramar és la presentació dels premiats a la beca d'investigació local, Vila de Cubelles. No sé si teniu nova data, si encara s'està doncs,
4: bueno, acabant d'ajustar. Finalment no es va poder fer per motius personals dels guanyadors de la beca i estem esperant reprogramar-ho. De la mateixa manera que també estem esperant, això ja decidirà l'agrupació Valls Populars, nosaltres estem a disposició de si es vol reprogramar el correfoc o no. Això el que nosaltres estem a disposició del que l'agrupació Valls Populars decideixi i en el cas dels premiats també buscarem una nova data per fer la presentació de la beca d'investigació local.
3: Uh-huh. En el cas del correfoc, no és el primer any, no, que hi han hagut doncs, canvis, no, amb un correfoc que clar, està pendent doncs, que es pugui o no es pugui, no? Deies el pla Alfa, no? Que és el que al final marca, no? Si es pot o no es pot fer doncs, el cercavila, no, amb foc, o en alguna ocasió inclús potser s'havia fet alguna cosa, no, simbòlica, s'havien canviat els correfocs per Setmana Cultural, s'havien fet canvis, no?
4: Això es va fer un any,
3: no?
4: Sí, es va canviar el correfoc a la Setmana Cultural, en comptes de fer Valls Blancs es va fer el correfoc i a la Festa Major Petita es van fer els Valls Blancs. Tot i això, quan es va fer el correfoc en la Setmana Cultural també hi havia Pla Alfa, vull dir que això estem cap a un canvi climàtic que no sabem quan pot haver risc d'incendis, per tant això estarem amatents. De fet, aquesta festa major ja l'hem previst tal com sempre, diguéssim, però jo crec que en el futur s'haurà de plantejar les dates dels correfocs i no és una cosa només de Cubelles, és un fet general que tots els correfocs doncs, s'estan plantejant. És una mica el canvi que ha passat amb les Diades Castelleres, no? Que tradicionalment es feien a les 12 al migdia i ja s'estan traspassant a les 6 de la tarda. I de fet a les 6 de la tarda ja s'està començant a veure que fa molta calor també a les 6 de la tarda, per tant hi ha coses que s'han de replantejar, no? Igual que el tema dels focs, de moment doncs, continuem amb els focs artificials, però aquest cap de setmana la Festa Major de Vilanova ja va innovar amb un espectacle de drons. Bueno, haurem de veure cap a on evolucionen les festes populars.
3: Uh-huh. Parlant dels drons, també vam poder tenir unes imatges aèries, no? Sí. De la 40a trobada gegants, també una família important, no? Dins la Festa Major Petita que ha donat doncs, aquesta nota també destacada, no?
4: Sí, era un esdeveniment, jo crec que a Cubelles, respecte a la trobada de gegants, és una fita històrica que recordarem durant molt de temps. I també, inclús a nivell de país, jo dubto que hi hagi alguna trobada gegantera de la magnitud que vam tenir el dia de la trobada de gegants, de la 40a trobada de gegants. La veritat és que estem molt contents perquè, excepte insisteixo amb el tema dels gegants, que malauradament van caure, la resta es va desenvolupar de forma correcta, les colles van estar molt contentes, van rebre l'agraïment i la felicitació per part de pràcticament totes les colles i des d'aquí també vull agrair l'esforç que va suposar això tant al personal de la Regidoria de Cultura com a l'agrupació Valls Populars, a la colla de geganters que ho van donar tot per aquesta trobada i també als voluntaris, perquè això va ser gràcies a una 50a de voluntaris que van treballar de valent perquè tot això fos un èxit.
3: Hem de dir que vau fer un canvi de recorregut, recordem una mica, més que res, perquè no sé si això us dona peu a cara a altres trobades, potser fer aquests canvis, establir-los o no, no ho sé.
4: Sí, el canvi va ser degut i hi va haver qui ens va preguntar el motiu. El motiu bàsicament és que hi ha aproximadament cada any participaven entre 10 i 15 colles i el recorregut tradicional, que sempre era el mateix, que sortia de la plaça Pobles d'Espanya fins a arribar a la plaça de la Vila, s'havia de creuar la carretera i això ja suposava un trasbals a la circulació. Clar, haver de paralitzar la carretera, la 246, per fer passar 40 colles de gegants, ho vam veure inviable. Llavors vam estar mirant diferents recorreguts, hi havia una opció que era fer-ho tot a la part de baix, diguéssim, de carretera cap a baix, i l'altra opció era fer-ho doncs, de carretera cap amunt. Al final va guanyar l'opció de la carretera cap amunt perquè creiem que també s'havia de passar per la plaça de la Vila, perquè al final no deixa de ser doncs, un reconeixement no, a les colles de que passin per la plaça de la Vila i que els balcons de l'Ajuntament estiguin oberts a rebre els gegants. I llavors l'únic lloc on podíem fer una ballada conjunta era la plaça del Mercat i vam creure que un lloc on es podien plantar tots els gegants, que és un moment que molta canalla aprofita per anar a veure els gegants, el lloc adient era la Rambla Pau Casals, que crec que va ser un encert. La veritat és que feia molt de goig veure aquella Rambla plena de famílies mirant els gegants. És el segon esdeveniment que fem allà després de la mostra de pallassos, que també va funcionar molt bé allà, i la veritat és que crec que va ser un encert, tothom ho va celebrar, i les imatges aèries del dron, tant des de tota la Rambla com de la ballada final, la veritat és que van quedar molt boniques.
3: Uh-huh. Per tant, aquest canvi no, de recorregut en quant a la Rambla, Pau Casals, direcció Passeig Vilanova, passar per la plaça de la Vila, doncs perquè també doncs hi ha aquest acte protocolari, no? I acabar ballant a la plaça del Mercat ha estat encertat?
4: Nosaltres creiem que sí, de fet les colles els hi va agradar. Nosaltres la por que ens feia era la baixada del Passeig Vilanova, però les colles la veritat és que ho van salvar molt bé, sense cap incidència, i la veritat és que és un recorregut que va agradar molt. Ens passa una mica com ens passa el Carnaval, que sí que és un recorregut que no és fàcil a nivell de mobilitat interna, però sí que queda molt lluït. Va ser un recorregut que potser va fer un pèl llarg perquè acabava a la plaça del Mercat, potser s'haurien de plantejar que en el futur acabés a la plaça de la Vila, com sempre s'ha acabat, però durant tot el recorregut hi havia força gent mirant-ho, i després a la plaça del Mercat també va quedar molt lluïda la ballada final. Per tant, crec que és un recorregut que es podria mantenir. Això ja dependrà de qui organitzi la propera trobada de gegants, estigui al govern, perquè recordem que la propera edició ja serà el 2027, per tant, estarem amb un govern nou, i doncs, qui hagi d'organitzar aquesta trobada de gegants doncs ja decidirà com s'haurà de fer, però crec que sí. Jo, excepte un senyor que estava enfadat perquè diu, home, sempre he vist la sortida de davant de casa meva, ja, però sempre hi ha algú, no?, que no excepte aquesta persona. La veritat és que la resta de gent, sobretot les colles, doncs van quedar molt contentes del recorregut i crec que va quedar molt lluïda pel poble.
3: Al final, el ball conjunt, no? Eren moltes colles. A passar de la Vila sempre han dit que queda molt petita, no? Tenim la rectoria tot just, doncs, que
4: tenim
3: també...
4: Tenim una plaça de la Vila molt petita, per tant, el que ens van plantejar és que no es podia fer la ballada de cap de les maneres a la plaça de la Vila, fins i tot els recordatoris els van donar a la plaça del Mercat perquè tampoc no ens podíem aturar. De fet, la plaça de la Vila el que hi havia era simplement una passada. Hi va haver alguna colla que va ballar, però en realitat era només una passada. Sí, creiem que per la plaça de la Vila s'havia de passar, creiem que havia de ser aquest el recorregut, però crec que tant la sortida de la Rambla Pau Casals com la ballada final a la plaça del Mercat van quedar molt lluïdes, i per tant crec que és un recorregut que jo personalment el mantindria. Ara, qui sigui la propera regidora de Cultura, sigui jo o sigui una altra persona, haurà de decidir.
3: Haurem d'esperar. En tot cas, sí que aquest dia feia molta calor, no?
4: Sí.
3: I hi va haver vent, que és el que va causar aquest incident que dèiem dels gegants, no? Aquesta caiguda dels gegants a causa del vent.
4: Bueno, tampoc hi va haver vent durant tot el dia. Va ser el moment que estàvem a la plaça i, de fet, el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat. Sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot. I amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que vam fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que, clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
3: Com anfitrions,
4: clar,
3: no?
4: Com anfitrions van voler deixar, i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants al moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
3: Ja vam parlar amb l'agrupació d'Eix Populars, estàvem, doncs clar, una mica també pendents, no?, de què passaria aquesta festa major. Hem pogut escoltar, doncs, l'agrupació d'Eix Populars, que ens han explicat, no?, que volen sortir, que estan buscant solucions. En tot cas, no sé si heu tingut converses, agrupació-ajuntament, en el sentit que, clar, els gegants de Cubelles tenen substitució, però el Charlie no, no?
4: Sí, per això a l'hora d'intentar reconstruir-los, el primer és seria el Charlie, i l'objectiu seria intentar aconseguir que el Charlie pogués sortir a la festa major. Clar, és que hi ha 3 setmanes entre la festa major petita i la gran. Per tant, no sé si a més estem en plena temporada alta de festes majors, per tant hi ha un artista que és el que intentarà recomposar-lo, i l'opció és per l'Abdo i per l'Assumpte, que tenim els gegants vells, que són l'estructura és molt pesada, per tant, per això s'havia fet una nova estructura. Intentarem aprofitar els gegants vells i esperem que puguin sortir l'Assumpte i l'Abdo. Canviant els vestits, però en principi podran sortir. El tema és el Charlie, a veure si podem aconseguir mantenir el Charlie per la festa major gran.
3: Deien els membres de l'agrupació, no, dels populars, els mateixos geganters, deien ja tenien pendent, doncs, fer un manteniment dels gegants, això estava previst, però ara ens hem vist, doncs, amb l'obligació, i també deien, doncs, esperem que l'Ajuntament pugui també aportar la seva, en el sentit que entenc que ara estan bastant malmesos, potser l'import varia, no?, a l'hora de fer una reparació una mica més...
4: Clar, ara s'haurà de fer pràcticament una reparació integral, perquè la veritat és que van quedar molt malmesos amb el cop. Per tant, s'hauran de pràcticament revisar tots, diguéssim, s'hauran de rehabilitar tots, i és veritat que ells deien, bueno, ja tocava, doncs si podem treure l'Assumpte i l'Abdo, encara que siguin els antics, i d'aquesta manera, doncs, bueno, ho podem aprofitar. Malauradament, el que va passar, per fer una reforma integral, doncs es farà. Nosaltres estem a disposició de l'agrupació de Balls Populars, i el que puguem aportar com a ajuntament ho farem, per descomptat.
3: Hem repassat una mica els actes de la festa major petita. Ens faltava parlar del concert de jazz, no?, que era una de les novetats, no?, aquesta nit de jazz.
4: Sí, el que es va fer va ser durant la comissió de festes. Nosaltres el que fem com a comissió de festes és, per una banda, fem el balanç de les festes majors, i després ja ens posem en propostes de cara a les festes majors. A la comissió es va demanar recuperar la nit de jazz. El que passa és que per aquesta festa major gran tenim moltes propostes i no vam poder trobar el dia per poder encabir el concert de jazz, perquè tampoc el que volem és fer una festa major com ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, que és una festa major que duri un mes pràcticament, no? Tenim molt clar que el dia 16 volíem acabar la festa major gran, i tampoc volíem començar pràcticament quan acaba la petita, sinó que volem començar amb l'assaig general. Bueno, comencem un dia abans de l'assaig general, però volíem que fes la festa major gran fos una setmana, és a dir, des del dia 7 fins al dia 16 d'agost, i aquí acaba. Per tant, no teníem data on podem cabir, perquè tots els dies hi ha actes, perquè a més aquest any hi ha l'eclipse solar, i aquí ja també teníem una proposta que la vam canviar, perquè tampoc no volem contraprogramar amb una fita històrica. Per tant, doncs, no vam trobar dia, i la solució que vam trobar era fer la proposta, en comptes de per la festa major gran, fer-la per la festa major petita.
3: Per tant, doncs, es va fer, va anar bé?
4: Va anar bé, el que passa és que, clar, es va fer a la plaça, perquè tot lo de la festa major petita, com hi havia la trobada de gegants, es va concentrar a la plaça del mercat. Clar, és una plaça molt gran, es va quedar una mica desengelada. Però bé, la resposta va ser bona, i per tant estem també contents de que les propostes que surten de la comissió de festes, doncs, es realitzin.
3: Visita guia de l'espai natural del Foix. En aquesta ocasió, l'Aaron Marcos, que també el vam tenir per aquí a Ràdio Cubelles, la vam entrevistar, i va dedicar a aquesta visita una mica també a parlar dels fets de fa un any, no?
4: Sí, de
3: aquesta dana, no?, que vam patir. No sé com va anar, no sé si va poder participar, si ha pogut preguntar també com ha anat.
4: La veritat és que va anar molt bé, vam tenir un ple, i la veritat és que estem molt contents, perquè pràcticament totes les propostes que proposem, que estan dintre del programa, però no totes s'organitzen des de la Regidoria Cultural, la veritat és que van anar molt bé.
3: I les habaneres, no? També...
4: Sí, les habaneres són un èxit sempre,
3: un èxit,
4: amb,
3: no?
4: amb el ron cremat. La veritat és que és una molt bona manera. Hi ha, en aquesta festa major petita, com també hi haurà la gran, hi ha actes tradicionals que es mantenen, però perquè tant la comissió de festes com el propi poble ens ho demana. I acabar la trobada de gegants amb les habaneres i amb el ron cremat és una proposta que cada any doncs, té molt d'èxit.
3: No ens voldrien tampoc deixar els castells, hi ha un taller de castells també dins la programació dimecres, 29 de juliol, per infants i adults, al costat del punt d'atenció turística de la platja, suposo que bé, no? Els castells
4: van anar
3: sempre...
4: molt bé, jo aquí vaig participar com a castellera i he de dir que hi va haver molt d'interès i algunes de les persones que van venir ara ja de forma regular i estan venint als assajos, perquè per això es fa, no? Es fa el taller per donar a conèixer el fet casteller, però també perquè la gent s'acosti als castells i s'atreveixin a provar-ho i després a participar. I la veritat és que hi havia gent al passeig marítim, ara l'activitat castellera també per la festa major gran també es trasllada al passeig, perquè és veritat que el passeig és on hi ha força gent i va anar molt bé el taller.
3: I recordem també que en el marc del 30 de juliol, no, amb aquest tancament, deia vostè la missa solemne, que ja és tradicional a l'Església de Santa Maria, en honor de Sant Abdó Sense Nen, vam tenir també el Cor l'Espiga, no?
4: Sí, el Cor l'Espiga i els castellers del Foix, que van fer un pilar, van fer un pilar, i després el Cor l'Espiga doncs, va cantar els cants amb la, que hi havia durant la missa, i després, doncs, per la tarda, ja va haver una festa infantil i les sardanes.
3: I va anar bé, també l'espectacle infantil
4: molt
3: de Coafesta.
4: Sí, vam fer una... aprofitant que aquest any ja no hi ha sequera i, per tant, podíem fer una activitat d'aigua. Tampoc es tractava de malbaratar aigua, però sí que fos una activitat més refrescant, perquè la veritat és que fa moltíssima calor, encara que fos les 8 del vespre, també va anar molt bé. I les sardanes també. A veure, les sardanes no és que sigui un acte multitudinari, però va venir força gent a anar a participar, veient sardanes, i això és un goig que fas com a mínim un cop l'any hi ha gent sardanes a Cubelles i també de gent que estava mirant les sardanes.
3: Perfecte, doncs hem repassat aquesta festa major petita, hem fet valoració de tot plegat, ho deixaríem aquí i la convidem ja de seguida per parlar de la festa major gran de Cubelles, que ja la tenim aquí també. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: no self-confidence.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí i després de garbí al centre del dia, més reforçat i fent que la mar hi hagi marejol.
5: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
6: Hola, gràcies, bon dia.
5: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
6: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
5: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
6: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
5: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
6: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
5: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
6: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
5: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
6: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no? De veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
5: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
6: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
5: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
6: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, hem posat d'acord de seguida, perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23, i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
5: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
6: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
5: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
6: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
5: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
6: Sí, sí, sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
5: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
6: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
5: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això i grafisme, no?, i creació gràfica?
6: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
5: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
6: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas. Uh-huh.
5: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició, Quin missatge li donaries? No sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
6: Doncs jo crec que el més interessant seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador, dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
5: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
6: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? Del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... En fi, jo crec que val la pena.
5: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
6: Gràcies. Bon dia.
5: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
3: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
7: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
3: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
7: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
5: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
7: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En...
3: Família.
7: Sí, en família.
3: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
7: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
5: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
8: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
5: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
8: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot l'acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
5: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
8: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
5: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3-7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3-6 amb agulla, un 4-6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5-6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3-7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un

0: més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes,

0: i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí i després de garbí al centre del dia, més reforçat i fent que la mar hi hagi marejol.
1: Avui hem convidat a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós. Aquí tenim avui asseguda aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, Renata.
2: Moltes gràcies.
1: Comencem, doncs, primer de tot fent valoració de la Festa Major Petita, que ja hem deixat enrere, i que, bé, hi ha hagut, doncs, causes, no?, que han portat a la suspensió d'algun dels actes. En tot cas, anem a fer una mica de resum. Una Festa Major Petita que va començar, primer de tot, amb una exposició dels 30 anys de l'Agrupació Valls Populars, i que va anar seguint amb actes tradicionals, com pot ser, doncs, la trobada de gegants i esdeveniments així més destacats. Comencem pel principi, Renata. No sé quina valoració en fas des del primer acte, que ha estat aquesta commemoració dels 30 anys de l'agrupació.
2: Bueno, és una valoració desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Valls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Valls Populars ja hi havia Valls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Valls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació al Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals al dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30 doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres a última hora es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies, i clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria.
1: Un dels actes que ha quedat anul·lat, no? I que s'ha de reprogramar és la presentació dels premiats a la beca de màster local, Vila de Cubelles. No sé si teniu nova data, si encara s'està acabant
2: d'ajustar. Finalment no es va poder fer per motius personals dels guanyadors de la beca i estem esperant reprogramar-ho. De la mateixa manera que també estem esperant, això ja decidirà l'agrupació Valls Populars, nosaltres estem a disposició de si es vol reprogramar el correfoc o no. Això el que nosaltres estem a disposició del que l'agrupació Valls Populars decideixi, i en el cas dels premiats també buscarem una nova data per fer la presentació de la beca d'investigació local.
1: Uh-huh. En el cas del correfoc, no és el primer any, no, que hi han hagut canvis, no, amb un correfoc que, clar, està pendent a que es pugui o no es pugui, no? Deies el pla Alfa, no? Que és el que al final marca, no, si es pot o no es pot fer el Cercavila, no, amb foc, o en alguna ocasió inclús potser s'havia fet alguna cosa, no, simbòlica, s'havien canviat els correfocs per Setmana Cultural, s'havien fet canvis, no?
2: Això es va fer
1: canvis,
2: un any,
1: no?
2: Sí, es va canviar el correfoc a la Setmana Cultural, en comptes de fer Valls Blancs es va fer el correfoc, i a la Festa Major Petita es van fer els Valls Blancs. Tot i això, quan es va fer el correfoc en la Setmana Cultural també hi havia Pla Alfa, vull dir que això, estem cap a un canvi climàtic que no sabem quan pot haver risc d'incendis. Per tant, això estarem amatents. De fet, aquesta Festa Major ja l'hem previst tal com sempre, diguéssim, però jo crec que en el futur s'haurà de plantejar les dates dels correfocs, i no és una cosa només de Cubelles, és un fet general que tots els correfocs s'estan plantejant. És una mica el canvi que ha passat amb les Diades Castelleres, no? Que tradicionalment es feien a les 12 al migdia i ja s'estan traspassant a les 6 de la tarda, i de fet a les 6 de la tarda ja s'està començant a veure que fa molta calor també a les 6 de la tarda. Per tant, hi ha coses que s'han de replantejar, no? Igual que el tema dels focs, de moment continuem amb els focs artificials, però aquest cap de setmana la Festa Major de Vilanova ja va innovar amb un espectacle de drons. Bueno, haurem de veure cap a on evolucionen les festes populars.
1: Parlant dels drons, també vam poder tenir unes imatges aèries, no? Sí. De la 40a trobada gegants. També una família important, no?, dins la Festa Major Petita, que ha donat aquesta nota també destacada, no?
2: Sí, era un esdeveniment, jo crec que a Cubelles, respecte a la trobada de gegants, és una fita històrica que recordarem durant molt de temps, i també inclús a nivell de país jo dubto que hi hagi alguna trobada gegantera de la magnitud que vam tenir el dia de la trobada de gegants, de la 40a trobada de gegants. La veritat és que estem molt contents perquè, excepte insisteixo amb el tema dels gegants que malauradament van caure, la resta es va desenvolupar de forma correcta, les colles van estar molt contentes, van rebre l'agraïment i la felicitació per part de pràcticament totes les colles, i des d'aquí també vull agrair l'esforç que va suposar això tant al personal de la Regidoria de Cultura com a l'agrupació Valls Populars, a la colla de geganters, que ho van donar tot per aquesta trobada, i també als voluntaris, perquè això va ser gràcies a una 50a de voluntaris que van treballar de valent perquè tot això fos un èxit.
1: Hem de dir que vau fer un canvi de recorregut, recordem una mica, més que res, perquè no sé si això us dona peu a cara a altres trobades, potser fer aquests canvis, establir-los o no, no ho sé.
2: Sí, el canvi va ser degut, i hi va haver qui ens va preguntar el motiu. El motiu bàsicament és que hi ha aproximadament cada any participaven entre 10 i 15 colles, i el recorregut tradicional, que sempre era el mateix, que sortia de la plaça Pobles d'Espanya fins a arribar a la plaça de la Vila, s'havia de creuar la carretera, i això ja suposava un trasbals a la circulació. Clar, haver de paralitzar la carretera, la 246, per fer passar 40 colles de gegants, ho vam veure inviable. Llavors vam estar mirant diferents recorreguts, hi havia una opció que era fer-ho tot a la part de baix, diguéssim, de carretera cap a baix, i l'altra opció era fer-ho de carretera cap amunt. Al final va guanyar l'opció de la carretera cap amunt, perquè creiem que també s'havia de passar per la plaça de la Vila, perquè al final no deixa de ser un reconeixement, no, a les colles, de que passin per la plaça la Vila, i que els balcons de l'Ajuntament estiguin oberts a rebre els gegants. I llavors l'únic lloc on podíem fer una ballada conjunta era la plaça del Mercat, i vam creure que un lloc on es podien plantar tots els gegants, que és un moment que molta canalla aprofita per anar a veure els gegants, el lloc adient era la Rambla Pau Casals, que crec que va ser un encert. La veritat és que feia molt de goig veure aquella rambla plena de famílies mirant els gegants. És el segon esdeveniment que fem allà després de la mostra de pallassos, que també va funcionar molt bé allà, i la veritat és que crec que va ser un encert, tothom ho va celebrar, i les imatges aèries del dron, tant des de tota la Rambla com de la ballada final, la veritat és que van quedar molt boniques.
1: Uh-huh. Per tant, aquest canvi, no, de recorregut, uh-huh, en quant a la Rambla, Pau Casals, direcció Passeig Vilanova, passar per la plaça de la Vila, doncs, uh-huh, perquè també doncs hi ha aquest acte protocolari, no? Uh-huh. I acabar ballant a la plaça del Mercat, ha estat encertat?
2: Nosaltres creiem que sí, de fet les colles els hi va agradar. Nosaltres la por que ens feia era la baixada del Passeig Vilanova, però les colles la veritat és que ho van salvar molt bé, sense cap incidència, i la veritat és que és un recorregut que va agradar molt. Ens passa una mica com ens passa el Carnaval, que sí que és un recorregut que no és fàcil a nivell de mobilitat interna, però sí que queda molt lluït. Va ser un recorregut que potser va fer un pèl llarg perquè acabava a la plaça del Mercat, potser s'haurien de plantejar que en el futur acabés a la plaça de la Vila, com sempre s'ha acabat, però durant tot el recorregut hi havia força gent mirant-ho, i després a la plaça del Mercat també va quedar molt lluïda la ballada final. Per tant, crec que és un recorregut que es podria mantenir. Això ja dependrà de qui organitzi la propera trobada de gegants, estigui al govern, perquè recordem que la propera edició ja serà el 2027, per tant, estarem amb un govern nou, i doncs qui hagi d'organitzar aquesta trobada de gegants doncs ja decidirà com s'haurà de fer, però crec que sí. Jo, excepte un senyor que estava enfadat perquè diu, home, sempre he vist la sortida de davant de casa meva, ja, però sempre hi ha algú, no?, que no, excepte aquesta persona. La veritat és que la resta de gent, sobretot les colles, doncs van quedar molt contentes del recorregut, i crec que va quedar molt lluïda pel poble.
1: Al final, el ball conjunt, no? Eren moltes colles, ha passat, sí, de la Vila, sempre han dit que queda molt petita, sí, no? Tenim la rectoria tot just, doncs,
2: tenim
1: que també...
2: Tenim una plaça de la Vila molt petita, per tant, el que ens van plantejar és que no es podia fer la ballada de cap de les maneres a la plaça de la Vila, fins i tot els recordatoris els van donar a la plaça del Mercat, perquè tampoc no ens podíem aturar. De fet, la plaça de la Vila, el que hi havia era simplement una passada. Hi va haver alguna colla que va ballar, però en realitat era només una passada. Sí, creiem que per la plaça de la Vila s'havia de passar, creiem que havia de ser aquest el recorregut, però crec que tant la sortida de la Rambla Pau Casals com la ballada final a la plaça del Mercat van quedar molt lluïdes, i per tant crec que és un recorregut que jo personalment el mantindria. Ara, qui sigui la propera regidora de Cultura, sigui jo o sigui una altra persona, haurà de decidir.
1: Haurem d'esperar. En tot cas, sí que aquest dia feia molta calor, no?
2: Sí.
1: I hi va haver vent, que és el que va causar aquest incident que dèiem dels gegants, no? Aquesta caiguda dels gegants a causa del vent.
2: Bueno, més, tampoc hi va haver vent durant tot el dia. Va ser el moment que estàvem a la plaça, i de fet el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat. Sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot, i amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que vam fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que, clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
1: Com anfitrions,
2: clar,
1: no?
2: Com anfitrions van voler deixar, i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants al moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. Yeah. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. Mm-hmm. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
1: Ja vam parlar amb l'agrupació de Vells Populars, estàvem, doncs, clar, una mica també pendents, no?, de què, sí, passaria aquesta festa major. Hem pogut escoltar, doncs, l'agrupació de Vells Populars, que ens han explicat, no?, que volen sortir, que estan buscant solucions. En tot cas, no sé si heu tingut converses, sí, agrupació-ajuntament, en el sentit que, clar, els gegants de Cubelles tenen substitució, però el Charlie no?
2: Sí, per això a l'hora d'intentar reconstruir-los, el primer seria el Charlie, i l'objectiu seria intentar aconseguir que el Charlie pogués sortir a la festa major. Clar, és que hi ha 3 setmanes entre la festa major petita i la gran. Per tant, no sé si a més estem en plena temporada alta de festes majors, per tant hi ha un artista que és el que intentarà recomposar-lo, i l'opció és per l'Abdo i per l'Assumpte, que tenim els gegants vells, que són l'estructura és molt pesada, per tant per això s'havia fet una nova estructura. Intentarem aprofitar els gegants vells i esperem que puguin sortir l'Assumpte i l'Abdo. Canviant els vestits, però en principi podran sortir. El tema és el Charlie, a veure si podem aconseguir mantenir el Charlie per la festa major. Gran.
1: Deien els membres de l'agrupació, no, de les populars, els mateixos geganters, deien ja tenien pendent doncs, sí, fer un manteniment dels gegants, això estava previst, però ara ens hem vist doncs, amb l'obligació, i també deien, doncs esperem que l'Ajuntament pugui també aportar la seva, en el sentit que entenc que ara estan bastant malvesos, potser l'import varia, no?, a l'hora de fer una reparació una mica més...
2: Clar, ara s'haurà de fer pràcticament una reparació integral, perquè la veritat és que van quedar molt malmesos amb el cop. Per tant, s'hauran de pràcticament revisar tots, diguéssim, s'hauran de rehabilitar tots, i és veritat que ells deien bueno, ja tocava, doncs si podem treure l'Assumpte i l'Abdo, encara que siguin els antics, i d'aquesta manera doncs bueno, ho podem aprofitar. Malauradament el que va passar per fer una reforma integral doncs es farà. Nosaltres estem a disposició de l'agrupació de Valls Populars, i el que puguem aportar com a ajuntament ho farem, per descomptat.
1: Hem repassat una mica els actes de la Festa Major Petita. Ens faltava parlar del Concert de Jazz, no?, que era una de les novetats, no?, aquesta nit de jazz.
2: Sí, el que es va fer va ser durant la comissió de festes. Nosaltres el que fem com a comissió de festes és, per una banda, fem el balanç de les festes majors, i després ja ens posem en propostes de cara a les festes majors. A la comissió es va demanar recuperar la nit de jazz. El que passa és que per aquesta festa major gran tenim moltes propostes i no vam poder trobar el dia per poder encabir el concert de jazz, perquè tampoc el que volem és fer una festa major com ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, que és una festa major que duri un mes pràcticament, no? Tenim molt clar que el dia 16 volíem acabar la festa major gran, i tampoc volíem començar pràcticament quan acaba la petita, sinó que volem començar amb l'assaig general. Bueno, comencem un dia abans de l'assaig general, però volíem que fes la festa major gran fos una setmana, és a dir, des del dia 7 fins al dia 16 d'agost, i aquí acaba. Per tant, no teníem data on podem cabir, perquè tots els dies hi ha actes, perquè a més aquest any hi ha l'eclipse solar, i aquell dia també teníem una proposta que la vam canviar, perquè tampoc no volem contraprogramar amb una fita històrica. Per tant, doncs no vam trobar dia, i la solució que vam trobar era fer la proposta, en comptes de per la festa major gran, fer-la per la festa major petita.
1: Per tant, doncs es va fer, va anar bé?
2: Va anar bé, el que passa és que, clar, es va fer la festa a la plaça, perquè tot lo de la festa major petita, com hi havia la trobada de gegants, es va concentrar a la plaça del mercat. Clar, és una plaça molt gran, es va quedar una mica desengelada. Però bé, la resposta va ser bona, i per tant estem també contents de que les propostes que surten de la comissió de festes doncs es realitzin.
1: Visita guia de l'Espai Natural del Foix. En aquesta ocasió, l'Aaron Marcos, que també el vam tenir per aquí a Ràdio Cubelles, la vam entrevistar, i va dedicar a aquesta visita una mica també a parlar dels fets de fa un any, no?
2: Sí, de
1: aquesta dana, no?, que vam patir. No sé com va anar, no sé si va poder participar, si ha pogut preguntar també com ha anat.
2: La veritat és que va anar molt bé, vam tenir un ple, i la veritat és que estem molt contents, perquè pràcticament totes les propostes que proposem, que estan dintre del programa, però no totes s'organitzen des de la Regidoria Cultural, la veritat és que van anar molt bé.
1: I les habaneres, no? També...
2: Sí, les habaneres són un èxit sempre,
1: un èxit,
2: amb el ron cremat. La veritat és que és una molt bona manera. Hi ha, en aquesta festa major petita, com també hi haurà la gran, hi ha actes tradicionals que es mantenen, però perquè tant la comissió de festes com el propi poble ens ho demana. I acabar la trobada de gegants amb les habaneres i amb el ron cremat és una proposta que cada any doncs té molt d'èxit.
1: No ens voldrien tampoc deixar els castells. Hi va un taller de castells també dins la programació dimecres, 29 de juliol, per infants i adults. al costat del punt d'atenció turística de la platja, suposo que bé, no? Els castells
2: van anar sempre... molt bé, jo aquí vaig participar com a castellera i he de dir que hi va haver molt d'interès i algunes de les persones que van venir ara ja de forma regular i ja estan venint als assajos, perquè per això es fa, no? Es fa el taller per donar a conèixer el fet casteller, però també perquè la gent s'acosti als castells i s'atreveixin a provar-ho i després a participar. I la veritat és que hi havia gent al passeig marítim, l'activitat castellera també per la festa major gran també es trasllada al passeig, perquè és veritat que al passeig és on hi ha força gent i va anar molt bé el taller.
1: I recordem també que en el marc del 30 de juliol, no, amb aquest tancament, deia vostè la missa solemne, que ja és tradicional a l'Església de Santa Maria, en honor de Sant Abdó Sense Nen, vam tenir també el Cor l'Espiga, no?
2: Sí, el Cor l'Espiga i els castellers del Foix, que van fer un pilar, van fer un pilar, i després el Cor l'Espiga doncs, va cantar els cants amb la, que hi havia durant la missa, i després doncs, per la tarda ja va haver una festa infantil i les sardanes.
1: I va anar bé, també l'espectacle infantil de Coafesta.
2: Sí, vam fer una... aprofitant que aquest any ja no hi ha sequera i per tant podíem fer una activitat d'aigua, tampoc es tractava de malbaratar aigua, però sí que fos una activitat més refrescant, perquè la veritat és que fa moltíssima calor, encara que fos les 8 del vespre, també va anar molt bé, i les sardanes també. A veure, les sardanes no és que sigui un acte multitudinari, però va venir força gent a anar a participar ballant sardanes, i això és un goig que fas, com a mínim un cop l'any hi ha gent sardanes a Cubelles i també de gent que estava mirant les sardanes.
1: Perfecte, doncs hem repassat aquesta festa major petita, hem fet valoració de tot plegat, ho deixaríem aquí i la convidem ja de seguida per parlar de la festa major gran de Cubelles, que ja la tenim aquí també. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que avui marca l'inici d'una nova temporada de les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. Doncs sí, avui comencem nova temporada. Una nova temporada de les nostres històries de la música, com deies, i ho fem com vam acabar la temporada passada.
0: Vaja, doncs ens hauràs de fer memòria, perquè amb les vacances pel mig, més d'un, jo inclòs potser, ja no se'n deu ni en recordar de com vam acabar. Què fèiem?
1: Doncs mira, vam acabar repassant els èxits de l'any 1970.
0: Oh, sí.
1: I avui començarem la temporada amb els de l'any 1971.
0: Mm-hmm.
1: I ho farem revisant simultàniament les dues llistes, el Billboard americà i Los 40 espanyols.
0: Mm-hmm.
1: I ordenarem en diferents temes de menys a més setmanes de permanència al capdamunt de les llistes.
0: Doncs som-hi!

0: Comencem amb el tema que va acabar l'any al Billboard, passant-se l'última setmana de desembre en la primera posició. És Melanie amb el seu tema de major èxit, Brand New Key.
1: Hem de dir, però, que aquesta última setmana de desembre s'hi han d'afegir les dues primeres de gener de l'any següent. Així, doncs, aquest tema es va acabar passant un total de 3 setmanes a la primera posició.
0: Sí, efectivament. Aquesta cançó, en el seu moment, va anar acompanyada d'una certa polèmica a causa de la lletra. La part que va causar la controvèrsia són un parell de línies, només, un parell de línies de la tornada, que podríem traduir així, ja veuràs, el Xavier ens ho diu.
1: Mira, diu, necessito una cosa que tu tens. Jo tinc uns patins nous i tu una eina nova. Ens hauríem de trobar i provar-la.
0: Doncs bé, per aquestes línies de la lletra, una certa quantitat d'emissores van censurar la cançó. Deixem el vostre criteri, amics, decidir si la censura era raonable o no.

Aquest és un altre tema que, igual que l'anterior, va ser l'únic número 1 en la història del grup que l'interpreten. Aquest grup són The Riders and Indian Reservation. A la melodia i al ritme hi descobrim connotacions ètniques extretes de la música dels indis nord-americans.

0: La lletra parla de la frustració del poble xeroquí a causa de la pèrdua de terres, cultura i identitat que la seva deportació forçada cap a una reserva els va provocar.
1: The Riders van fer una versió d'un tema força anterior que ja havien gravat altres artistes, però la seva va ser la versió que més èxit va assolir. Tant és així que es va convertir en el disc més venut de la productora Columbia fins aquell moment.
0: Mira.

0: encara una cançó més de les que van aconseguir situar-se en el primer lloc del Billboard durant una única setmana. Es tracta d'un tema que, tot i aquesta curta estada al capdamunt de la llista, és de les que més repercussió posterior ha tingut, de les que van triomfar o entre les que van triomfar aquell any.
1: Doncs estem escoltant a James Taylor amb el tema You Got a Friend, del qual no n'era l'autor, sinó que la va escriure aquell mateix any, el 1971, la Carole King, a qui escoltarem la setmana que ve, perquè ella, per la seva banda, també va arribar a la primera posició. Però, a diferència d'en James Taylor, que s'hi va estar una setmana, ella, en canvi, n'hi va estar 5 de setmanes.

0: Passem ara a parlar d'alguns dels èxits dels 40 principals i comencem amb Andrés Dobarro, de qui ja vam parlar al revisar els èxits de l'any anterior, aquell 1970 en què vam acabar la temporada.
1: Doncs sí, llavors aquell tema era el de Corpiño Xeitoso, que va estar-se dues setmanes sent el primer que hi arribava amb una cançó escrita en gallec. I ara escoltem aquesta altra que és Pandeirada, amb la qual va estar-se només una setmana.
0: I igual que l'anterior, en aquesta cançó Andrés Dobarro ajuntava el pop amb ritmes tradicionals del folclore gallec. En particular, en aquesta es refereix a les antigues pandeirades, cançons tradicionals acompanyades de percussió amb panderos, amb panderetes grosses, diríem.

0: casi todo.
1: També una setmana a la primera posició s'hi va passar en José Feliciano amb aquesta cançó titulada Què serà? Es tracta d'una composició dels músics italians Jimmy Fontana i Franco Migliacci, que en Jimmy Fontana va renunciar a gravar ell mateix i la va cedir al grup italià Ricchi e Poveri, la versió dels quals, en italià original, esclar, també va ser un èxit aquell any a Itàlia.
2: I, per la seva banda, José Feliciano la va versionar en castellà, és aquesta que estem escoltant, i també va assolir un gran èxit tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Tot plegat va fer que en Jimmy Fontana, l'autor, recordem, s'empenedís d'haver renunciat a gravar-la ell mateix en el seu moment.
1: Doncs ara passarem al bloc d'aquells temes que es van passar dues setmanes en el primer lloc. Hem escollit dos dels quatre que ho van fer, aconseguint també per comparar-los una mica i fer-nos una idea de quin tipus de música triomfava en aquells temps.

0: El primer d'aquests dos exemples és En mis sueños, interpretada per Blume, dels quals va ser l'èxit més destacable i el que podríem dir que va marcar la fi del grup, ja que al cap de poc es va dissoldre.
1: Escoltem ara el segon dels exemples que us proposem i fem-ne la comparació.

0: Aquests són els britànics T-Rex, amb el seu conegudíssim Get It On, un èxit mundial que també es va situar en el primer lloc de les llistes del seu país i que al Billboard va arribar als top 10.
1: Hi ha una gran diferència d'estils, eh? En Mis Sueños és una balada pop i Get It On pertany al corrent glam rock, però és sobretot en el que podríem anomenar la qualitat musical on trobem les principals diferències que ens fan veure que segurament hi havia una part del mercat espanyol que encara mirava cap endins, mentre que una altra ja s'obria cap a les tendències forànies que venien influenciades per la música anglosaxona predominantment, esclar.

0: Seguim encara a la llista dels 40 principals i passem al bloc dels temes que es van mantenir 3 setmanes en la primera posició.
1: Aquest que escoltem és el tema instrumental de la pel·lícula Love Story, que va aconseguir un gran èxit mundial.
0: Com hem dit, en principi era un tema instrumental compost pel francès Francis Lay, però ràpidament van aparèixer versions que incloïen lletra. Entre elles, una que també va arribar al primer lloc dels 40 principals. És aquesta.

0: Torna a ser Love Story, interpretada ara en castellà per la brasilera Astrud Gilberto.
1: Mentre que la versió instrumental va estar-se 3 setmanes en la primera posició, aquesta només se n'hi va estar una.
0: Per anar acabant el programa d'avui, tornem als Billboard amb algunes de les cançons que van mantenir-se 2 setmanes a la primera posició.

0: Aquesta és Cher, interpretant Gypsies, Tramps and Thieves, el seu primer gran èxit posterior a la separació del seu marit, en Sonny Bono, amb qui fins aleshores havien format el duet Sonny and Cher.
1: Sí, la curiositat és que, tot i haver-se separat, aquesta cançó la va compondre en Sonny per ella, precisament. I, a més, li continuava fent de productor, la qual cosa demostraven que, tot i haver tingut certes diferències i discrepàncies personals,
0: sí,
1: professionalment seguien entenent-se força bé.
0: Molt bé, doncs millor.

0: I aquí tenim un altre tema d'una banda sonora, tot i que en aquest cas molt diferent, tant pel que fa a la pel·lícula com a l'estil musical.
1: Sí, aquest és el tema principal de la pel·lícula Shaft, per la qual el seu intèrpret i compositor, Isaac Hayes, va ser el primer artista afroamericà en ser guardonat amb l'Oscar a la millor cançó original.
0: I ara sí, acabarem el programa d'avui amb un tema més dels que es van passar dues setmanes a la primera posició del Billboard i també dues, al mateix temps, els 40 principals.

0: The Rolling Stones amb Brown Sugar. Aquests van bastar-se dues setmanes al cap a cadascuna de les dues llistes, que recordem que són els Billboard Hot 100 i los 40 principales.
1: Doncs bé, com dèiem, amb ells donarem per acabat el capítol d'avui, tot deixant pendent per la setmana que ve el repàs d'aquells temes que es van passar més temps, més setmanes, en els números 1.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Parlem de la Festa Major de Cubelles, ho fem amb la regidora de Cultura, Renata B2. Benvinguda, Renata, a la ràdio, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Una Festa Major de Cubelles que celebrarà del 7 al 16 d'agost, però que comença novament amb una exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz, que és l'autora del cartell de la Festa Major 2026. De fet, és un cartell que ja hem pogut veure, no? Publicat, i aquest és el tret de sortida d'una exposició que a partir d'aquesta setmana, del 4 i fins al 27, es podrà veure al Centre Social Joan Roig i Piera. És el que dona, no?, sortir d'aquesta Festa Major.
1: Sí, efectivament. El primer acte, com aquell qui diu, és la inauguració de l'exposició, que l'exposició cada any tradicionalment és de l'autora del cartell. En aquesta ocasió, com ja hem vingut fent, ja vam fer l'any passat, el que es va fer va ser parlar amb la única associació que a dia d'avui tenim que representa els joves autors de Cubelles, i en aquest cas el que és el Crea Cubelles, i ens vam adreçar a Crea Cubelles perquè ells decidissin entre ells qui havia de ser l'autor del cartell. En aquest cas van decidir que l'artista fos l'Antònia Cruz, que és la que ha fet el cartell, i tindrem una exposició d'obres de l'Antònia Cruz, i que la inauguració, l'exposició es pot veure a partir del dia 4, del dimarts dia 4, però la inauguració serà el dijous dia 6 a les 7 de la tarda.
0: A partir d'aquí hi ha tot un seguit d'actes, diguem, de diferents disciplines, des d'esportives a culturals, una mica de tot, no? Però si comencem una mica parlant de les novetats o dels canvis, on es centren aquests canvis?
1: Els canvis es centren, ja l'any passat van fer un canvi molt gran, que va ser el canvi del pregó, de canviar-lo de dia, sempre s'havia fet el 14, després dels morterets. L'any passat van fer el canvi del 14 al dia 13 per poder-lo fer al vespre. Aquest any el que fem és endarrerir-ho mitja hora més tard, ja que l'espai on es fa, que és a Can Travé, és un espai molt bonic, però creiem que llueix més si es fa, és una miqueta més de nit, per tant el que hem endarrerit és mitja hora més tard. I aquest any el que hem fet és que després del que és, perquè sempre el que hi havia era que es feia el pregó al migdia després dels morterets, i molta gent aprofitava per després fer un dinar de Festa Major. I llavors aquest any, l'any passat, al fer el pregó per la tarda, era com que hi havia molta gent que se sentia com orfa de dir què fem ara després del pregó, no? Llavors fem una proposta nova, i és que es tallarà al carrer Sant Antoni i hi haurà una food truck de música, i llavors es farà un sopar popular després del pregó. El 14 hi haurà els morterets, el toc de matinades, a càrrec dels reis de l'agrupació de Balls Populars. Hi haurà el llançament dels 12 morterets, i l'any passat van fer un concert de gralles, però no va acabar de funcionar massa, i per tant aquest any no hi haurà cap acte després dels morterets, fins ja després de la cercavila. Després es desenvoluparan els actes tradicionals de la Festa Major. Mantenim el canvi d'horari dels focs artificials, que també el van fer l'any passat, que vam avançar el llançament del castell de foc a 10:45, en comptes de les 11 de la nit, per poder començar també el ball. I aquest any una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània davant del búnquer de la platja, i en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo. I per tant, aquestes són bàsicament les novetats. Sí que hi ha novetats en el sentit de que aquest any també hi ha una obra de teatre que s'oferirà a la Sala Sociocultural per part del grup de teatre del Casal de Cultura, i el dia 12, que és el dia de l'eclipse, aquest dia no hem previst cap acte de Festa Major perquè tothom pugui veure i gaudir d'eclipse allà on vulgui i amb qui vulgui, sense contraprogramar

0: en cap acte de la Festa Major.
1: Uh-huh. Es mantenen també actes doncs ja que comencen a ser més habituals, no? Actes com podria ser, no sé, la Festa Holi, no?
0: Sí. La Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes, i la comissió de festes doncs proposa quins són els actes que ha de contenir la Festa Major, i la Festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa, perquè la veritat és que funciona molt bé.
1: Uh-huh. També en actes també com tradicionals, no? A nivell esportiu, no? Podríem dir, la regata Trofeu Vila de Cubelles,
0: el Club
1: o
0: Marítim.
1: Inclús també s'havia fet el partit, no?
0: Del futbol, sí.
1: Enguany amb un homenatge, per això, al Lluís Pineda, he vist.
0: Sí. Això és un acte que nosaltres posem al programa, però al final està organitzat pel Club de Futbol Cubelles, que any rere any participa també en la comissió de festes i fa propostes, i per tant aquí és un acte que nosaltres incloem dintre el programa, però que està organitzat des del Club de Futbol Cubelles.
1: O el tenis, no? Amb el seu Open,
0: sí,
1: no?
0: Sí, efectivament.
1: Per tant, hi ha, com dèiem, la part esportiva, la part cultural, la part de les entitats, que tenen un pes molt important, perquè si parlem de l'agrupació de Vells Populars, tenen, vaja, molt de protagonisme a la Festa Major, no?
0: Clar, al final la Festa Major es pot fer gràcies a l'agrupació Vells Populars, que enguany celebra 30 anys, i per tant doncs aquí sí que nosaltres som com coorganitzadors i intentem facilitar al màxim el que l'agrupació Vells Populars necessita, però l'organització corre a càrrec de l'agrupació Vells Populars.
1: I per tant participen de tots aquests actes importants, no? Uh-huh. Dèiem, el mateix pregó del dia 13 d'agost ja tenen presència també,
0: sí, no? Participant amb la comitiva d'anada del pregó de la Festa Major, que participen doncs tant l'agrupació Vells Populars, també els castellers del Foix, que també estan presents amb un pilar d'honor, que ja el fan habitualment cada any, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, i anem acompanyats de les ratlles de l'agrupació de Vells Populars.
1: I hem de dir també que un dels actes ja tradicionals és aquest assaig general, no?, que obre també la participació d'aquestes colles de l'agrupació de Vells Populars, a banda, doncs, com dèiem, que els tindrem per la Festa Major Gran, per el ball, bueno, abans del Ball de l'Empalmada, no?, aquesta cercavila nocturna. Vaja, que tenen diferents moments, no? L'endemà de la Festa Major, vaja, que van sortint, no?, el dia de la Festa Major.
0: Sí, tradicionalment sempre començava la Festa Major amb l'assaig general. Aquest any ja fa 2 anys que van demanar fer el canvi de divendres a dissabte, per tant el divendres el que hi haurà serà la representació de l'obra de teatre del grup de teatre, a part d'un espectacle musical del 70, 80, 90 allà a la plaça del Mercat, que ja el van fer l'any passat i que va funcionar molt bé, però amb l'agrupació Vells Populars comencem amb l'assaig en general i després continuem amb les cercaviles, tant la del 14 per la tarda i després el 15, que hi haurà l'entrada d'ofici. L'any passat ja vam fer un nou format d'entrada d'ofici amb una cercavila prèvia que es va començar l'any passat i que després va acabar amb l'entrada de les autoritats a la missa acompanyada de tots els balls, ballant a la vegada, que va ser una entrada d'ofici, la veritat és que molt bonica, i aquest any la tornem a repetir. I llavors el 14 hi haurà la tarda cercavila i per la nit també, després dels focs artificials també hi ha la tradicional cercavila nocturna, i després el 15, quan s'acaba la missa, també hi haurà la sortida de la cercavila de tots els balls, tant els blancs com les colles de foc de l'agrupació Vells Populars.
1: Uh-huh. Parlem ara del foc, eh? Ja vam viure el capítol de la Festa Major Petita amb el correfoc, no sé aquest any si hi ha alguna novetat al respecte de què heu d'estar sempre pendents, no?, d'aquest pla alfa.
0: Efectivament, estem pendents del pla alfa, del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del pla alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana, la València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
1: Pel que fa al conjunt de cercaviles, però hi ha algun canvi o... Bàsicament...
0: Aquest any tenim dos colles més de l'agrupació Ves Populars. Suposo que amb això també convidareu l'agrupació Ves Populars perquè en parleu, però tenim també la colla de bastoners, com tenim una colla de petita de pastorets, que sí, aquests començarem, sí, s'estrenaran a la festa major gran i per tant tenim moltes ganes de veure aquesta canalla amb aquesta nova colla. I tindrem els bastoners que ja es van estrenar per la Setmana Cultural, que també tornaran a sortir. I aquestes són les novetats respecte a la Festa Major Gran. Esperem que d'alguna manera els gegants, després de l'ensurt que vam tenir a la Festa Major Petita, doncs també puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, que són més pesats, però que l'agrupació treballa amb aquesta hipòtesi de que l'abdó i l'assumpte puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, i el que estem pendents és si podrà sortir el Charlie, que aquest no té recanvi, i que a més doncs, bueno, també va quedar malmès. Per tant, estem treballant amb la hipòtesi d'intentar reparar, si hem de reparar algun per la Festa Major, és que es pugui reparar el Charlie i que puguin sortir l'assumpte i abdó amb les estructures antigues.
1: Molt bé, hem d'estar pendents. Mm-hmm. El que sé de focs, no? Com és habitual, es manté... mateix dia,
0: sí, l'únic que hi ha és que hi ha un avançament de l'hora tradicional, que ja la vam fer l'any passat, que en comptes de ser a les 11 serà a 11:15, i tot just a les 11, quan acabi el Castell de Focs, hi haurà aquesta nit jove, que començarà al Passeig de la Mar Mediterrània, i per una altra banda hi haurà a partir de les 23:45, perquè serà quan acabi la cercavila nocturna, doncs es començarà el ball de vigília a la plaça del Mar.
1: Per què aquesta doble oferta després de, doncs, els focs i de tota aquesta cercavila nocturna?
0: És una proposta que teníem per part dels joves de fer una festa alternativa, diferent a la que no només hi hagués una única proposta. És una proposta que en diferents municipis fan i els hi funciona bé el fet de separar aquests públics, i aquest any farem la prova, a veure com va. Esperem que vagi bé. L'any passat ja vam organitzar una nit jove en aquest espai, a la de Passeig de la Mar Mediterrània, que va funcionar força bé allà, i per tant esperem que pugui funcionar bé i que puguem tenir aquests dos públics diferents i que tothom s'ho passi bé i trobi el lloc on poder gaudir amb seguretat i respecte per la festa.
1: Parlaves de l'obra de teatre, no? Que hi haurà dos dies d'obra de teatre com a novetat. A més, és el grup de... local, no? El grup de teatre del Casal de Cultura.
0: Sí, exacte. El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit, i esperem doncs que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs que tinguin força èxit.
1: Si parlem una mica també, a vegades havíeu portat altres, diguem, a part del teatre, potser havíeu portat algun monòleg. En aquest any també tenim un monòleg, no?
0: Sí, tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere Quart.
1: Un dia abans, el dimarts dia 11.
0: L'hem avançat un dia, i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere Quart, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar els diferents, les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15 que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder s'ha de llevar d'hora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
1: Teatre, monòleg, hem parlat també de la festa Holi, que també la tindrem el dilluns 10 d'agost. Si parlem de la part musical, hi ha més actes, no? Musicals, la Meravella, vaja, l'Orquestra Meravella, que no falti, no?
0: L'Orquestra Meravella, que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'Orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí. I per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
1: Que recordem que el Passeig de la Mar Mediterrània, per situar la gent, és davant del búnquer, no?
0: Exacte, al costat davant del búnquer. I també hi haurà el mateix dia, que el 15, és veritat que hem concentrat molts actes per poder acabar puntualment el dia 16, també hi haurà la competició de castells de caixes de beguda organitzat pels Castellers del Foix, que serà la seva tercera edició ja, que van començar al Passeig Marítim i després van continuar per Equart, i aquest any ho farem també davant del Passeig de la Mar Mediterrània, en aquest espai davant del búnquer, que també té força gent, espectadors. I després ja acabarem el dia 16 també amb un espectacle infantil, i acabarem amb una ballada del Country Line Dance, i acabem també, com és tradicional, acabem la festa major amb el concert del cantautor Jordi Vidal, amb una activitat organitzada pels Amics del Castell.
1: Per tant, seria la part musical, hem repassat més o menys de tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hem intentat que hi hagi poder. Aquest any el que no tenim és un gran concert d'algun artista internacional, això no, però sí que tenim oferta musical per tots els públics i en diferents espais, en diferents moments, perquè esperem que tothom pugui gaudir del seu moment, no? També hi haurà diferents espectacles infantils i tallers infantils perquè tothom pugui gaudir-ne, i així doncs, esperem que tothom trobi el seu moment de poder gaudir de la festa major i sortir al carrer i gaudir de la festa major.
1: Molt bé, hem repassat una mica l'oferta, que és molt àmplia, i segur que ens hem deixat algun acte, però en tot cas, els més pròxims, recordem-ho, no? El que ens ve ara tot seguit és ja a partir...
0: La inauguració de l'exposició a partir del dia 6, i a partir d'aquí doncs, ja pràcticament tots els dies, fins al dia 16, tenim activitats. Per tant, doncs, jo el que recomanaria a tothom és que aconseguís un programa que el pot tenir als diferents espais municipals, i també que estiguem atents tant a la web de l'Ajuntament de Cubelles com a les xarxes de l'Ajuntament de Cubelles, on allà podrà fer un seguiment diari de saber quina és la programació que hi ha prevista cada dia per la Festa Major.
1: De moment ens apuntem al mes seguit, com deies, la inauguració de l'exposició dijous.
0: Dijous a les 7 de la tarda, si no ho vaig dir, sí, a les 7 de la tarda.
1: El divendres, recordeu, el teatre.
0: El teatre i el divendres i el diumenge, i a part de l'espectacle musical del 70, 80, 90... I a partir d'aquí, doncs, el dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format, que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat, amb diferents recorreguts, amb un final, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic, i a partir d'aquí ja comencem diumenge amb la Diada Castellera, que no hem parlat, però tenim una Diada Castellera important, perquè a més la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i a més em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i per tant estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles.
1: A més, han convidats, eh?
0: Sí, hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
1: Molt bé, el mateix dia, segona vegada, no?, de la representació, eh?
0: Del grup de teatre, el dia següent el Holi, el dimarts el Monòleg, el 12 i l'Eclipse, el 13 ja comencem amb el Pregó, el 14 ja tenim els actes centrals, el 14 i el 15. El 15 tenim moltíssima oferta, tant musical com esportiva com cultural, i acabem el diumenge dia 16.
1: Fem un repàs. Sobre el pregoner, Josep Marcilles, enguany,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que no hem parlat.
1: Recordem també com ha anat això de l'elecció, perquè heu canviat una miqueta, no?, el sistema.
0: Sí, en aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner, i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent. I l'autoria del cartell, que ja n'hem parlat, que va ser a través del Crea Cubelles.
1: Uh-huh. Bé, hem parlat moltíssim de la Festa Major, en seguirem parlant, perquè uh-huh. Hi ha dies per endavant. En tot cas, el programa de la Festa Major, quan, no sé si ja el tenim aquí...
0: Sí, a partir del dilluns dia 3 ja està a Cubelles, als carrers de Cubelles. El poden trobar a tots els espais municipals i segurament també a molts llocs d'hostaleria també el podem trobar.
1: Aquest programa, el llibre, que més agrada perquè porta una separata, no?
0: Sí, porta la separata feta pels Amics del Castell. En aquest cas, la separata està dedicada... Mira, que ho busco exactament, a l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles. És una separata que ha fet el Pere Vives i és una separata molt interessant perquè aquí podem trobar fotos molt interessants sobre com ha canviat el paisatge de costa de Cubelles al llarg dels anys. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant. Totes ho són, les que fa els Amics del Castell, però en aquest cas doncs, podem veure com ha canviat la costa i, per tant, doncs, és una separata molt interessant de tenir. Tenint la costa, és que ara justament estava mirant que hi ha una foto de pràcticament de quan jo vaig néixer. Uh-huh. Veiem que les fotos són des de l'any 56 fins a l'actualitat. Per tant, hi ha hagut un canvi molt gran en el que és la fisonomia costera de Cubelles.
1: Molt bé, aquesta separata, no? Que sempre hi ha aquella part històrica.
0: Sí.
1: I a banda, doncs, aquestes entrevistes ja... de cada any, no? L'autora, no? L'entrevista a l'autora, el pregoner, no? Una mica de repàs, alguns continguts més destacats.
0: Sí, a part de la presentació a l'alcaldessa, la meva, però hi ha tots els actes de la Festa Major, les presentacions, tant del pregoner com de l'autora del cartell, i després aquesta interessant separata del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell.
1: I no em volia deixar també que aquesta Festa Major la tanqueu amb el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, sí. És a dir, del 27 al 30 d'agost.
0: Sí.
1: S'ha inclòs, no?
0: Sempre s'inclou dintre del programa. Normalment és veritat que estava molt lligat a la Festa Major en quant a dates. Aquest any jo crec que de forma encertada els Amics del Cubelles Noir ho han endarrerit una setmana perquè hi hagi aquesta setmana també de respira per tots plegats. I sí, l'incloem perquè al final és una oferta cultural pròpia i que a més no només estem parlant de llibres, sinó que també parlem de teatre i parlem de gincames i parlem de moltes trobades i espais de trobada i, per tant, doncs, és un fet cultural important que ja porta 11 anys fent-se a Cubelles i és important també incloure-ho dintre del programa de Festa Major, com s'inclouen també els esdeveniments esportius que es fan al llarg d'aquests dies de Festa Major.
1: A més, ja s'ha fet aquesta presentació oficial, inclús sí. de la part gràfica, no? que hem vist també
0: sí,
1: el Charlie.
0: Sí, han fet uns vídeos també molt interessants i el grup de teatre ja fa uns anys, crec que ja són 3 anys que porten fent un... Bueno, ells ho han anunciat, no? L'obra que faran serà Casablanca i crec que serà també molt interessant de veure-ho.
1: Seguirem parlant del Cubelles, no? Encara queden dies. Regidora, en tot cas, anem a tancar ja l'entrevista. Convidar, no?, a tothom, potser.
0: Convidar a la festa, convidar a tothom a que tingui, que es faci a mans el programa, a que segueixin els actes a través de la pàgina web, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, i convidar, i espero veure trobar-nos tots als carrers de Cubelles.
1: Vinga, doncs estarem pendents d'aquesta festa major, esperem que vagi tot molt bé, que el temps doncs ens vagi bé, que es puguin sortir tots els balls i que no hi hagi masses incidències.
0: Esperem que...
1: Bones valoracions un cop s'hagi tancat. Moltes gràcies, regidora,
0: gràcies.
1: Per aquesta entrevista.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Des de l'espai públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles us anirem acostant alertes i fenòmens que acaben afectant directament a les persones que ens esteu sentint i que us poden acabar portant fins i tot haver de fer una reclamació. Situacions en què cal estar especialment atents o que s'estan reproduint força i d'aquí que també es vulgui alertar des del Servei Públic de Consum de Cubelles que si us trobeu en aquesta situació com podeu respondre. Per parlar de tot plegat i anar avisant, informant d'aquestes alertes, ens visita Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en quina alerta ens volem fixar avui? Què és el que voleu posar sobre la taula des de l'oficina de consum?
1: Doncs avui el que us volem alertar seria sobre una pràctica que, malauradament, cada vegada ens arriba en més casos, que són les visites a domicili d'empreses. I avui concretament parlarem, per exemple, dels equips d'osmosi inversa, però el mateix que dic que comentem és aplicable a altre tipus de vendes a domicili.
0: És a dir, algú que es presenta a casa, no? Truca a la porta i es presenta com que et venen d'una empresa, d'un servei que tu el tens dins de casa. No? La majoria de gent té, en aquest cas, una osmosi, no el té tothom, no? Però potser pregunten si tenen aquest servei i si el tenen, clar, com saben abans
1: Bueno, aquesta pregunta és boníssima, el com saben abans és la que més m'ha agradat, perquè com fan el funcionament, quin és? Doncs és sempre molt semblant, una persona truca a la porta de casa, es presenta com si fos un tècnic o representant de l'empresa amb la qual ja la persona, no?, ja té contractada l'aparell d'osmosi, no? I diu que ve a fer la revisió anual. Llavors és una cosa que com ja et venen, tu no saps, no recordes si l'osmosi que tens es diu d'una manera o d'una altra. No? Bueno, potser hi ha gent que sí. També hem de dir que moltes vegades això gairebé sempre passa amb col·lectius una mica més vulnerables, concretament amb la gent gran, doncs ja s'aprofiten. Però bueno, és igual, perquè això ens pot passar, la veritat, a tots, que ens truquen i ens diuen això. Llavors, un cop estan a dins, que tu els deixes passar perquè és el de la revisió que sempre et ve. I com a més no et ve sempre el mateix tècnic, doncs, molt bé, doncs entra. Llavors, quan estan a dintre, el que fan és, ostres, diuen, mira, aquest aparell ja no és segur. O ara ja no compleix la normativa. Que a més el manteniment li pot sortir molt més car. I aleshores, sense adonar-se en compte, ja li diuen, pues, s'ha de canviar per un de nou. I com a més, com amb el tema del gas, no?, de la caldera o això, sempre són temes de seguretat o de qualitat, doncs clar, ningú li, tu no li dius que no, no? Dius, ostres, doncs endavant, no? Però clar, quin és el problema?
0: El preu, m'imagino, no? Que aquest canvi, doncs,
1: bueno,
0: entremig hi ha un increment de preu que potser no caldria, no? De fet, o...
1: Bueno, hi ha molts... Hi ha, exacte, aquest és un, no? Per exemple, el primer lloc per començar, que no és la teva empresa, que és una altra.
0: Ah.
1: És a dir, aquest és el primer, que tu potser ja tens contractat una osmosis. Tot el que estem parlant són de casos reals que ens trobem, eh? Vull dir, per això considerem que s'ha de venir, perquè no com si fos un, però quan en comencem a tenir uns quants, per això considerem que hem de venir per fer aquest servei de difusió, no? Per tant, el problema és que en primer lloc aquesta persona no és de l'empresa habitual, sinó que és d'una altra. A sobre, el canvi d'aparell potser no és necessari, vale? I a més... No només això, te'n posen un que potser inclús que no serveix o que no et dona les prestacions, no? Perquè podries dir, mira, doncs, mira, ja tinc aquest, doncs cancel·lo l'altre. Però és que a sobre potser trobes que tens contractat dos serveis d'osmosis, un que no en tens ni idea i llavors et ve el que normalment et ve, et diu, hola, vinc a fer la revisió, i tu li dius, ah, no, però si jo ja ho vaig pagar i ja va venir el noi i van fer el canvi, que no se'n recorda. Doncs no, miri, no és. Llavors, quin és el resultat? Doncs que tens factura a sobre, canviar un osmosis, tothom sap el car que és, si algú se n'ha posat una, doncs estem parlant d'una quantitat elevada, i a sobre, doncs és una estafa amb totes les de la llei, no? Vull dir, t'han enganyat.
0: I com, però clar, la pregunta de com saben que tu tens un osmosi a casa...
1: Aquesta m'encanta perquè em fas preguntes que sempre em passa el mateix.
0: Però com ho saben?
1: Que aquesta no me l'he preparat. No, és que no me l'hagi preparat, és que no ho sé.
0: Hi ha algun tipus de base de dades o... Clar.
1: Mira, un altre dia parlarem, que l'altre dia va sortir una sentència de... Bien, no? Que dic, ja, a veure si aquesta vindré un altre dia, si parlem o comentar de... que per fi van a una persona que estava a la llista Robinson, la van trucar d'una companyia i ja posat una denúncia, vull dir, una sanció gran amb aquesta companyia.
0: Però sí que hi ha bases de dades, no?, que sabem que ronden, això que es diu la Deep Web o el món, diguéssim, delinqüencial d'internet, que aleshores pot ser, no?, que hi hagi fins i tot bases de dades d'aquestes i hi hagi algú que se n'aprofiti, no? Diu, mira, tenim que sabem que hi ha tantes osmosis aquí, d'aquesta altra empresa, anem nosaltres i si cola, cola.
1: Doncs és molt bona pregunta i quan fem les trobades de consum, justament a l'Agència Catalana de Consum, fem una trobada mensual on es van tractant temes, quan sobretot són els que són recurrents, no?, quan hi ha hagut aquestes alertes que afecten, no?, a vàries, i una d'aquestes és així, no? A mi em veig que ara me'n vaig del tema, però no sé, a mi em van trucar també l'altre dia de presentant-se com la meva companyia de telefonia mòbil, de casa, bueno, i m'ho van dir, van donar totes les dades. I jo perquè vaig començar a preguntar, fins que al final li vaig dir, però és que vostè no m'està trucant de la meva companyia. És a dir, el que m'està oferint és un canvi de contracte. Però em va costar molt. I perquè soy del ramo, que també m'engany, em passa. I em va costar molt, perquè ella em deia, al final em va dir que li vaig dir, i com ha tret vostè les meves dades? I em va dir, no, perquè som una companyia associada amb la que té vostè i... Bueno, jo hauria d'haver denunciat, però també vaig cometre l'error d'agafar-lo amb el telèfon fixe i no vaig gravar la conversa, que és un altre tema que sempre ho dic. Bueno, seguim amb el tema de l'osmosis per donar consells.
0: Sí, no, ara de seguida entrem, però bé...
1: Segueix.
0: Per afegir aquí un avís, mira. En tot cas, bé, la majoria no ens llegim moltes de les coses que acceptem quan fem servir, per exemple, webs gratuïtes o serveis gratuïts electrònics. Diem acceptar, perquè volem fer servir allò i potser allà dintre hi ha, doncs, que el teu mail o el que tu has entrat, tot allò, doncs, ho comparteixen amb no sé qui. I tu, com que el que realment t'estan oferint aquell servei gratuït, perquè estan venent les teves dades, que tu t'estàs registrant allà, no?
1: Totalment. Ara no sabem si donar-li, amb tot el tema de les cookies, registrar s'ha de pagar, si no ho poses, aleshores no ho llegeixes, llavors ja li estàs donant les teves dades. L'empremta digital, que diuen, i això és per un dia bé tema de ciberseguretat, no sé, ha de venir un expert, ens hem, tots, vull dir, ens estan anant tan ràpid. Justament també llegia ahir que la Unió Europea vol limitar tot això de les cookies que ens surten, aquest bombardeig que a la mínima trobem, acceptar cookies, rechazar cookies,
0: bueno, això és obligatori des de fa uns anys per avisar-te, precisament, perquè abans no sortia ni l'avís.
1: Sí, però no et donen opcions, vull dir, és com... Jo sempre poso, que no sé si faig bé, veus, ara aprofito i potser m'està escoltant algú, i jo mateixa, no?, que estic, com deia, de consum, però pues, jo sempre faig acceptar només les necessàries.
0: Clar.
1: I entro sempre per veure que no hi hagi marcada cap allò que et surt en verd, perquè l'acceptar todo nunca i són les necessàries, i tot i així ho obro per veure quines són les necessàries, però aquestes necessàries potser em tenen a dintre posat que lo comparten. Vull dir que
0: bé, hauríem de dedicar un capítol.
1: Un capítol ben monogràfic, bé, perquè...
0: L'ús de l'explorador i com fer un ús també segur, no?, quina mena d'exploradors hi ha d'internet a l'hora d'entrar, doncs, a les webs i tot això per protegir una mica les dades. Bé, tornem a l'osmosi, a la porta de casa.
1: Bé, osmosi, no?, o vendes a domicili, sí.
0: I a les vendes a domicili. Quins consells doneu per evitar que ens pugui passar això que explicàvem abans, que ve algú que diu, vostè té una osmosi, venim de l'empresa d'osmosi, d'acord? Doncs passi, miri, s'ha de canviar, tingui, firmi aquí, passes a tenir un contracte que no en tenies ni idea i comencen a facturar. No? Ve a ser així una mica l'estafa, no? Funcionaria d'aquesta manera. Clar, quins consells doneu si et trobes amb el cas i per evitar-lo, no?
1: Doncs, a veure, els casos, el que s'ha de fer, primer de tot, no deixar mai entrar ningú sense que estigui identificat clarament. El nom, de quina empresa ve, ja pots veure a vegades també segons com van vestits, comprovar-ho amb l'aparell que tingui. Si diuen que venen d'aquesta empresa, trucar també a l'empresa amb qui tenen el contracte i confirmar-ho, no? Potser et diuen, vinc de l'empresa X, veus que realment tens una osmosi X, però bueno, doncs es truca a l'empresa per dir, doncs a mi no m'han avisat, no? Perquè moltes vegades la truquen per dir, li vindrà un tècnic a revisar l'osmosis dimecres. Vull dir, normalment totes les empreses que fan un manteniment avisen abans, o si no haurien d'avisar. La més important, no signar mai cap document i el més important, no fer cap pagament al moment. Lo de paga mare, no, això és molt antic. Lo de paga mare, que si no, no et faig la reparació. Vale? Sense llegir un calma i assegurar-se bé de qui ho ofereix. Perquè això és la clau de les vendes a domicili i de les estafes. El que et fan en aquell moment signar un document i fer-ho. No? Si al mateix temps, com dic, això ja és el genèric per sempre, qualsevol document que es signi, que es faci una venda a domicili o aprofito també per internet, és a dir, una venda que no sigui a un establiment, que tu vas físicament, la llei reconeix el dret de desistiment, que són 14 dies. Per tant, totes tenim temps. Tenim 14 dies perquè si ens ha arribat una cosa a casa que no ens agrada, o que no la volem, o que hem contractat per dir, miri, no, desisteixo. I sense cap compromís, sense cap càrrec i sense res. No sé que estigui especificat i ja podríem parlar-la específicament. I la última, que per això estem aquí, que si al final doncs, algú ha estat víctima d'aquest tipus, d'una pràctica d'aquest tipus, doncs que s'adrecin a la nostra oficina, a l'oficina del Servei Públic de Consum, l'oficina del consumidor, que estem al passeig Narcís Verdaguer número 12, amb visites presencials tots els dimecres sense cita prèvia, de 10 a 1, o per mail a consum@cubelles.cat o inclús per telèfon, que podem també oferim un servei de WhatsApp al 677 15 03 92.
0: Molt bé, doncs des de l'oficina de consum de Cubelles que ens acosten tots aquests consells i aquestes alertes i tornarem d'aquí uns quants dies. No sé si ens pots avançar. Quins altres temes doncs, teniu previstos d'anar-nos informant pròxims capítols?
1: Doncs l'altre, malauradament, que m'agradaria venir amb altres, és el que també, les estafes bancàries i el tema de les targetes de crèdit, l'ús fraudulent de targetes que et fan un càrrec al compte de la targeta.
0: Doncs moltes gràcies, Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament, i ens retrobem d'aquí uns dies per parlar d'aquestes estafes bancàries també i d'altres qüestions que poden afectar els consumidors. Gràcies.
1: A vosaltres, adéu, bon dia.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night Session.
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra amb l'Adrià Carner. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: I seguim parlant avui d'una cosa pues, que hi ha molta gent que li fa vergonya, que és la forma de les ungles, no?
1: Sí, tothom molta
0: diu,
1: gent.
0: No miris els peus. Exacte. O no... I després hi ha molta gent que es fa fotos als peus. També.
1: I avui en dia, inclús amb això de les xarxes socials,
0: exacte,
1: jo m'he trobat de tot, per internet.
0: És una foto típica, sobretot de vacances, eh?
1: Sí.
0: A veure, parlem de la forma de les ungles. Suposo que les ungles és com tot, no? Cadascú té les seves i això és un món.
1: Sí, i ens donen moltes pistes també de què fa cadascú amb la seva vida o inclús quin calçat porta. Lo que dèiem de les ungles, al final tens tota la raó. Hi ha molta gent que li fa vergonya, no?, parlar de... O, bueno, parlar no, al final no solem parlar de les ungles, no?, però ensenyar els peus, no?, perquè no vull que em vegin aquesta ungla o que tinc els dits molt lletjos, etcètera, no? Què passa? Al final, nosaltres, quan si algú té crius o ha vist les ungles d'un criu, són perfectes, immaculades... ¿vale? En canvi, si
0: petitetes,
1: això sí. Òbviament ja per tamany, no? Però per mida. Però si veus les ungles de les nostres avis, les nostres àvies, gent que té pues, ja més edat, veureu que, vulguis o no, alguna o altra ungla s'ha anat deformant, s'ha fet més gruixuda, s'ha corbat, s'ha tornat d'un color diferent, li surt d'origen pel voltant, qualsevol cosa. Què passa? Jo sempre comparo el cos amb màquines, ¿vale? Comparo el cos, per exemple, amb un cotxe. No? Un cotxe fa quilòmetres i quan està sortit de fàbrica la peça està immaculada, està nova, i quan ja té 200 o 300.000 quilòmetres, la peça, si no s'ha hagut de canviar, doncs la pobra doncs està més rovellada o té alguna part que s'ha fissurat. O... Mm. D'acord? Llavors, les ungles, al final, imagineu, no? Això que es parla des de fa uns anys dels 10.000 passos al dia, no? Nosaltres al final estem fent microimpactes, microcopets, microfriccions a les ungles un munt de vegades durant un munt d'anys i, òbviament, la ungla pues, rep aquestes conseqüències. Si tu, per exemple, has tingut un segon dit més llarg, que hi ha molta gent que té el segon dit del peu més llarg, ¿vale? Això ho parlarem un altre dia també de si la forma diferents que tenen els peus, però hi ha molta gent que té un índex minus, que és quan el primer metatarsià és curt i el segon, per tant, és més llarg i sobresurt, no? Molts cops, com que tenim la tendència a mirar-nos el número mirant el primer dit, ens oblidem del segon, i el segon queda compactat a la punta del calçat. Aquest dit, què passa? Que acaba corbant-se, ja sigui en urpa, ja sigui en martell, i la ungla, en comptes d'estar repenjada al terra com hauria de ser, que és el pulpell, no?, la part de la carn de sota del dit, i la ungla a sobre, fent com una espècie d'entrepà. Vale? Doncs el que passa és que canvia aquesta orientació, perquè el dit es posa cap endavant, la ungla és com que impacta contra el terra i fa com una espècie de força contrària, com si el pulpell va cap a baix i l'ungla va cap amunt i es va com desenganxant. Vale? Inclús va fent com fricció i al final acaben sent ungles que són hipertròfiques, ungles distròfiques, ungles grans, gruixudes, canvien de color perquè al final són més espesses i transparenten menys la llum i per tant no es veu la circulació de sota, ungles corbades perquè no hem tingut espai i van buscant-se la vida i es van corbant per tenir l'espai. Al final una ungla hauria de ser plana, però al tenir els peus comprimits i no tenir suficient lloc, doncs van buscant-se la forma de tenir lloc. I al final es corbant-se i per tant es claven. I com així, mil coses més.
0: Al final el peu és un reflexe de que el que has dit tu moltes vegades, no? Que el cos és intel·ligent i intenta adaptar-se amb el que li donem.
1: Exacte.
0: No? En aquest cas, doncs, si la ungla no està ben posada, el calçat no és d'això, bueno, la ungla segueix intentant... sobreviure o intentant adaptar-se a la situació que li posem. Clar, mentre més complicat li posem, la ungla pues, pateix més.
1: Això, per exemple, un cas típic, que segur que tots coneixeu algú, és la ungla del dit petit. Molta gent diu que no, o no té ungla del dit petit, o quasi no li surt, o que és molt petita, o que és com quasi una durícia, i és cert. O sigui, molta gent, al final, com que els calçats que hem portat des de fa molts, molts, molts anys, encara que siguessin més o menys amples, sempre anaven una mica cap a l'interior, el que en anglès li diem el toe box. El toe box és quan tenim espai a la punta més punta del peu, no la part metatarsal que tothom diu, ah, és ample, no. Just la punta a punta on s'ajunten els dits. Què passa? El dit petit i el dit primer són els que estan exposats als laterals. Per tant, són els que rebran més impacte, a part del segon, si és més llarg o més curt. Però el dit petit, per exemple, és l'ungla més petita de sèrie i llavors és un lloc on quasi sempre tots acabem tenint pressió o fricció i acaba pues, que molts cops jo tinc pacients que no tenen ni ungla pràcticament, és com una espècie de durícia, inclús en alguns se'ls fa un ull de poll. Tinc una pacient, per exemple, que em ve de Barcelona perquè tenia un cas i no li acabàvem de trobar i mira, pues, jo li vaig trobar la forma d'arreglar-li i em ve de Barcelona cada mes i mig o dos perquè li surt un ull de poll a sota la ungla del cinquè dit. Llavors, és una ungla que no és gairebé ni ungla, ho hem de polir tot i netejar-ho tot bé i buidar aquesta mena d'ull de poll, aquesta boleta que es fa a sota.
0: Mm-hmm. Per tant, clar, les ungles és el que dèiem, no? És com una defensa dels dits, no?
1: Mm-hmm.
0: Però que, per altra banda, és l'escut i, per tant, està molt exposada.
1: Sí, sí, sí, sí. No? Inclús, aviam, antigament també tenia, ara no tant, però tenien més funció com prèmsil. Al final, una ungla, si penses en per què hi ha una ungla, no? En fi, avui tampoc hem de desgarrapar res, no? Mm. Però fa com una espècie de compressió del teixit, evita que tu, per exemple, a la punta d'un dit, si tu apretes contra la taula, veuràs que s'intenta com a voltar cap amunt, no? Fer volto. La ungla el que fa és evitar que aquesta pell faci com que es doblegui, no? La manté en la posició per tu poder apretar i desplaçar-te, o apretar i agafar alguna cosa amb la mà. Llavors, té funcions, també, la ungla.
0: I les del peu, clar, també.
1: Clar, clar, el
0: tot
1: mateix.
0: I que, com tu has dit moltes vegades, és l'única part del cos que la portem tapada pràcticament.
1: Ah, exacte. Exacte. O, per exemple, les ungles d'una persona. Jo tinc pacients, per exemple, que treballen netejant piscines i van tot el dia, o, per exemple, en carnisseries o llocs on netegen o el peix o no, i que sempre cau aigua. Gent que, bàsicament, per no enrotllar-me, que té sempre el peu humit, ¿vale? Perquè té una bota d'aigua o està sempre sota aigua. Al final les ungles de les mans no pateixen normalment aquesta agressió, per tant les ungles de les mans normalment es solen conservar bastant bé, a no ser que sigui un pacient o una pacient que tot el rato tingui les mans molles també per a vegades algun tipus de feina, però per exemple moltes ungles dels peus d'aquest tipus de pacients solen agafar fongs o solen engruixir-se perquè al final la ungla va captant la humitat, queda com una esponja, no? S'infla d'aigua, després s'asseca i redueix i a dins han quedat com unes cavitats, vale? Llavors al final hi ha un munt d'alteracions que es veuen als peus d'ungles i et donen pistes. Inclús, per exemple, si tu veus esportistes d'èlit com inclús gent que té tots els diners del món, que podria pagar-se els millors podòlegs i especialistes del món, i té les ungles totes destrossades. Les té totes negres, gegants, per exemple, LeBron James, Usain Bolt, gent que fa servir molt els peus i que tenen molts diners, tenen les ungles rebentades, les tenen fatal. Per què? Perquè li estan exigint molt aquella ungla, l'estan matxacant contínuament amb cops, traumatismes, fricció, i la ungla el que fa la pobra és adaptar-se com pot i acaba fent molts cops aquesta espècie de distròfia o inclús en casos més greus una onicogrifosis, que és una la part més radical de la deformitat de l'ungla, que són aquestes que a vegades heu vist en algun lloc, que són com una banya, no? De fet, onicogrifosis ve una mica d'ungla en forma de banya.
0: Mm-hmm. Bé, com sempre dic, què podem fer a casa per doncs, tenir unes ungles més o menys bé, no? O cuidar-les una miqueta.
1: Doncs, primer, hi ha coses que es poden evitar més que altres, ¿vale? Perquè al final, si tu tens una feina concreta, clar, si dic, vale, jo estic tot el dia amb el peu moll i vull tenir el peu menys moll, doncs he de deixar aquella feina, no?
0: Sí.
1: Llavors són coses més complicades. Però, per exemple, si se'ns deforma, sobretot per pressió, fricció, compressió, hem d'intentar buscar un calçat que ens respecti més el peu. A vegades és més fàcil que en altres casos, per exemple, la gent que porta calçat de seguretat, aquest calçat que té la punta dura, pots intentar comprar un número més perquè tinguis menys compressió o menys impacte a la ungla. Però després també hi ha coses senzilles com, per exemple, hi ha gent que es despista i es deixa les ungles molt llargues, no? No se les talla gaires i van quedant llargues. I això al final és com un braç de palanca que acaba apropant-se a la punta del calçat. També acabarà impactant més. O que la forma, per exemple, també si és molt corbada, el que dèiem abans, pot anar corbant la ungla i que se'ns clavi més. Llavors el calçat és una, com sempre dic, i ho veureu que em repeteixo molt, el calçat és 80-90%, segons la meva opinió, de la majoria de problemes del peu.
0: Per tant, sempre acabem una mica en això, no? Si tenim alguna ungla que no té molt bona pinta o que ens fa d'això, doncs anar a un professional que ens
1: ho
0: miri.
1: Sí, després nosaltres ho tractem, vull dir, al final jo cada dia estic tallant ungles gruixudes i polint-les, tenim unes polidores especials que tenim tot el material estèril, cada pacient té el seu material estèril amb unes cisalles.

0: cosa que veiem que no és normal, doncs anar a un professional. I doncs, si voleu, doncs podeu anar a veure l'Adrià Carné al Centre Aliacs a Vilanova i us dona un cop d'ull a les ungles.
1: Exacte, i fem la ITV.
0: Exacte, i fem la ITV a les ungles. Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
1: Bon dia.
0: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
1: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
0: sí,
1: com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha...

0: molt cervosos.
1: Segurament que sí. Sí.
0: En castellà, aquest arbust es diu Madroño, que representa també la vila de Madrid. Uh-huh. El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I unedo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
1: Que curiós, no? Totalment, eh?
0: Sí, sí.
1: Alcohol, molt bé.
0: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
1: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent buscarà, aquest cirerer de pastor.
0: Sí, penseu que l'enzim que, o sigui, que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, el fetge li costa digerir aquest alcohol.
1: Clar.
0: I per tant, si a sobre, no?, ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
1: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no?, davant del cirerer de pastor.
0: Sí.
1: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
0: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només. Uh-huh. Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors, penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors, això passa sobretot a la tardor, setembre, octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra. Uh-huh. Llavors el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé, jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment. Uh-huh. s'ha de provar.
1: Molt bé.
0: El trobem als boscos, a la muntanya. Hem de pujar a dalt i allà segurament
1: el trobarem
0: estable. Uh-huh. Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. O sigui, en podem menjar 10, però no en mengem 20.
1: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just, sí. Que no toca més. 10.
0: Sí.
1: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
0: Sí, siguem prudents.
1: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
0: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una uh-huh. beguda. O sigui, deixant macerar aquests fruits, podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, uh-huh. també es poden fer marmelades... Però sempre amb precaució, o sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor. Vull dir, també serem prudents,
1: clar,
0: amb això.
1: I tant.
0: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres, o sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa, eh? O sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Uh-huh. Llavors, serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap. Llavors, uh-huh, sempre en precaució.
1: Sobretot, doncs, parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i, vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
0: En canvi, com a coses bones, no?, que també té moltes coses bones, sí, doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, o sigui, aquest fruit, no?, pues és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no?, pues si una persona que té artritis, artrosis, pues pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etc. Uh-huh. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries, o sigui, sí, que a l'estiu, de vegades, no?, ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar, llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbust, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla, no és dolça. Uh-huh. I llavors aquest líquid, no?, ho podem anar a beure al llarg del dia. O sigui, en 3-4 gots, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no?, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està, ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, uh-huh, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, uh-huh, ja està la flor també, que és una flor blanca molt bonica, i llavors ja el sabem reconèixer.
1: Molt bé, doncs hem descobert avui aquest cirerer de pastor aquí a la secció dedicada a l'etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
0: Resumidament, aquestes són les indicacions i, bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
1: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, descobrint l'etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana, doncs, tindrem aquí a la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
0: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
4: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
4: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Buah, vaig sent, m'ha canviat un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
4: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
4: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínim en una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí i després de garbí al centre del dia, més reforçat i fent que la mar hi hagi marejol.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment i a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins

0: al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de Pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Aragüet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrceles finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, tres dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests dos anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els tres coincideixen que formar part del pobillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Bielpou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
1: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
2: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
0: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
3: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
0: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció, explicant que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
1: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, de com... i si com seran el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser aragüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà aragüet i fadrinet.
2: Tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Biet, et fan unes preguntes i quan surts és com... Uf, ja està.
3: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
0: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. La Festa Major Petita de Cubelles ha finalitzat amb un balanç desigual però globalment satisfactori, segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Tot i les incidències provocades pel copvent i la situació d'emergència derivada dels incendis, la regidora de Cultura considera que la major part de les activitats programades d'aquesta Festa Major Petita passada es van desenvolupar amb èxit i van comptar amb una bona resposta de públic. La celebració es va iniciar amb l'exposició commemorativa dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, una mostra que va repassar a través de fotografies la història de les entitats de cultura popular de Cubelles, fins i tot abans de la constitució de l'agrupació. Un dels actes més destacats va ser la 40a trobada de gegants, celebrada diumenge 26 de juliol, que va reunir una quarantena de colles i prop d'una vuitantena de figures. Renata Bedós ha qualificat l'esdeveniment com una fita històrica per Cubelles i ha assegurat que és difícil trobar una concentració gegantera d'aquestes dimensions arreu del país. La regidora també ha posat en valor la feina de l'Agrupació de Balls Populars, la colla de geganters, el personal de cultura, la cinquantena de voluntaris que van fer possible l'organització de la jornada, entre d'altres.
4: Desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que hi van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'Agrupació de Balls Populars ja hi havia Balls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Balls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació del Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals el dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30 doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim i després una activitat infantil. I bé, va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres a última hora es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies. I clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria. De fet, el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent.
0: Un cop de vent,
4: Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat. Sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot. I amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que van fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
0: Com anfitrions,
4: clar,
0: no?
4: Com anfitrions van voler deixar i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants al moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. Ja. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
0: La regidora de Cultura també ha defensat el nou recorregut de la quarantena trobada de gegants, que va sortir des de la Rambla Pau Casals, que va passar per la plaça de la Vila i que va acabar a la plaça del Mercat. Segons la regidora de Cultura, Renata Bedós, el canvi va permetre millorar també la mobilitat, evitar el tall de la carretera C31 i oferir també una imatge molt més lluïda d'aquest esdeveniment, especialment gràcies a l'espai disponible per la plantada i la ballada final. L'altra gran incidència de la Festa Major Petita va arribar dissabte 25 de juliol, quan es va haver de suspendre tots els actes previstos, inclòs el correfoc, a causa de l'incendi declarat a Cubelles. Tot i que inicialment s'havia aixecat el nivell Alfa 3, que impedia celebrar activitats amb foc, l'activació dels equips d'emergència per extingir el tercer incendi registrat a Cubelles en només 10 dies va obligar també a cancel·lar la programació per motius de seguretat. En aquest sentit, Renata B2 considera que les festes populars hauran d'adaptar-se cada vegada més als efectes del canvi climàtic. La regidora apunta que caldrà replantejar la celebració dels correfocs, igual que ja s'ha fet també en d'altres àmbits com els horaris de les diades castelleres. I no descarta, posant com a exemple el que ha fet recentment Vilanova i la Geltrú, que en un dels seus actes de festa major, en un futur, diu, els espectacles puguin arribar a ser com Vilanova, amb drons que puguin acabar substituint parcialment els tradicionals focs artificials. I més enllà d'aquestes incidències del cop vent i de l'incendi que va provocar l'anul·lació dels actes del dia del correfoc de la Festa Major Petita, la resta de programació de la festa va registrar una bona participació, diu la mateixa regidora de Cultura, com ara la presentació del Festival Cubelles Noir, les habaneres amb ron cremat, la visita guiada a l'espai natural del Foix, el taller casteller, les sardanes, els espectacles infantils i la missa solemne en honor de Sant Abdó i Sant Senent. I pel que fa als actes que no es van poder celebrar, la regidora de Cultura diu es busca una nova data per presentar els treballs guanyadors de la beca de recerca local i pel que fa al correfoc suspès a causa de l'incendi, diu també Renata B2 que la seva possible reprogramació quedarà també en mans de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
0: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
0: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
0: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
0: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquell llibre.
0: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no? De veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
0: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet, d'una manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
0: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida, perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23, i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
0: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
0: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
0: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, hi ha... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
0: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònics, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures, també, fins i tot, o sigui, que hi ha una mica de tot.
0: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
0: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas. Uh-huh.
0: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició, Quin missatge li donaries? No sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que el més interessant seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
0: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? Del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... Jo crec que val la pena.
0: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa.
6: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: tú.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínim en una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit, i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí, i després de garbí al centre del dia, més reforçat, i fent que la mar hi hagi marejol.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de Pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. La Festa Major Petita de Cubelles ha finalitzat amb un balanç desigual però globalment satisfactori, segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata B2, en una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Tot i les incidències provocades pel Covid-19 i la situació d'emergència derivada dels incendis, la regidora de Cultura considera que la major part de les activitats programades d'aquesta Festa Major Petita passada es van desenvolupar amb èxit i van comptar amb una bona resposta de públic. La celebració es va iniciar amb l'exposició commemorativa dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, una mostra que va repassar a través de fotografies la història de les entitats de cultura popular de Cubelles fins i tot abans de la constitució de l'agrupació. Un dels actes més destacats va ser la 40 trobada de gegants, celebrada diumenge 26 de juliol, que va reunir una quarantena de colles i prop d'una vuitantena de figures. Renata Bedós ha qualificat l'esdeveniment com una fita històrica per Cubelles i ha assegurat que és difícil trobar una concentració gegantera d'aquestes dimensions arreu del país. La regidora també ha posat en valor la feina de l'agrupació de Balls Populars, la colla de geganters, el personal de cultura, la cinquantena de voluntaris que van fer possible l'organització de la jornada, entre d'altres.
4: Desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que hi van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Balls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Balls Populars ja hi havia Balls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Balls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants, que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació del Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals el dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30 doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del passeig marítim i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres a última hora es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies, i clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria. De fet, el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat, sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot, i amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que van fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que clar, de forma encertada en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
2: Com anfitrions,
4: clar,
2: no?
4: Com anfitrions van voler deixar i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants en el moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. Ja. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
2: La regidora de Cultura també ha defensat el nou recorregut de la quarantena trobada de gegants, que va sortir des de la Rambla Pau Casals, que va passar per la plaça de la Vila i que va acabar a la plaça del Mercat. Segons la regidora de Cultura, Renata Bedós, el canvi va permetre millorar també la mobilitat, evitar el tall de la carretera C31 i oferir també una imatge molt més lluïda d'aquest esdeveniment, especialment gràcies a l'espai disponible per la plantada i la ballada final. L'altra gran incidència de la Festa Major Petita va arribar dissabte 25 de juliol, quan es va haver de suspendre tots els actes previstos, inclòs el correfoc, a causa de l'incendi declarat a Cubelles. Tot i que inicialment s'havia aixecat el nivell Alfa 3, que impedia celebrar activitats amb foc, l'activació dels equips d'emergència per extingir el tercer incendi registrat a Cubelles en només 10 dies va obligar també a cancel·lar la programació per motius de seguretat. En aquest sentit, Renata B2 considera que les festes populars hauran d'adaptar-se cada vegada més als efectes del canvi climàtic. La regidora apunta que caldrà replantejar la celebració dels correfocs, igual que ja s'ha fet també en d'altres àmbits com els horaris de les diades castelleres. I no descarta, posant com a exemple el que ha fet recentment Vilanova i la Geltrú, que en un dels seus actes de festa major, en un futur, diu els espectacles puguin arribar a ser com Vilanova, amb drons que puguin acabar substituint parcialment els tradicionals focs artificials. I més enllà d'aquestes incidències del cop vent i de l'incendi que va provocar l'anul·lació dels actes del dia del correfoc de la Festa Major Petita, la resta de programació de la festa va registrar una bona participació, diu la mateixa regidora de Cultura, com ara la presentació del Festival Cubelles Noir, les habaneres amb ron cremat, la visita guiada a l'espai natural del Foix, el taller casteller, les sardanes, els espectacles infantils i la missa solemne en honor de Sant Abdó i Sant Senent. I pel que fa als actes que no es van poder celebrar, la regidora de Cultura diu es busca una nova data per presentar els treballs guanyadors de la beca de recerca local. I pel que fa al correfoc suspès a causa de l'incendi, diu també Renata B2 que la seva possible reprogramació quedarà també en mans de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Araguet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrceles finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, tres dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els tres coincideixen que formar part del pobillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Araguet Biel Pou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
5: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
6: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
7: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
2: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
5: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
6: Tu obres la porta sense tots els nervis. M'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes, i quan surts és com... ja està.
7: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
2: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
8: Hola, gràcies, bon dia.
2: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
8: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
2: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
8: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
2: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
8: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere, i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
2: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
8: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
2: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
8: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure què pot resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
2: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
8: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet, d'una manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
2: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
8: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
2: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
8: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
2: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
8: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
2: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
8: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
2: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
8: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no? Des de les més poètiques, a les més iròniques, a les més dures, també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
2: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això i grafisme, no?, i creació gràfica?
8: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
2: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
8: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
2: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
8: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
2: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
8: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? Del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... En fi, jo crec que val la pena.
2: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. Mm-hmm.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Parlem de la Festa Major de Cubelles. Ho fem amb la regidora de Cultura, Renata Bedós. Benvinguda, Renata, a la ràdio. Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
3: Una Festa Major de Cubelles que celebrarà del 7 al 16 d'agost, però que comença novament amb una exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz, que és l'autora del cartell de la Festa Major 2026. De fet, és un cartell que ja hem pogut veure, no? Publicat, i aquest és el tret de sortida d'una exposició que a partir d'aquesta setmana, del 4 i fins al 27, es podrà veure al Centre Social Joan Roig i Piera. És el que dona, no?, sortir d'aquesta Festa Major.
4: Sí, efectivament. El primer acte, com aquell qui diu, és la inauguració de l'exposició, que l'exposició cada any tradicionalment és de l'autora del cartell. En aquesta ocasió, com ja hem vingut fent, ja vam fer l'any passat, el que es va fer va ser parlar amb la única associació que a dia d'avui tenim que representa els joves els autors de Cubelles, i en aquest cas el que és el Crea Cubelles, i ens vam adreçar a Crea Cubelles perquè ells decidissin entre ells qui havia de ser l'autor del cartell. En aquest cas van decidir que l'artista fos l'Antònia Cruz, que és la que ha fet el cartell, i tindrem una exposició d'obres de l'Antònia Cruz, i que la inauguració, l'exposició es pot veure a partir del dia 4, del dimarts dia 4, però la inauguració serà el dijous dia 6 a les 7 de la tarda.
3: A partir d'aquí hi ha tot un seguit d'actes, diguem, de diferents disciplines, des d'esportives a culturals, una mica de tot, no? Però si comencem una mica parlant de les novetats o dels canvis, on es centren aquests canvis?
4: Els canvis es centren, ja l'any passat van fer un canvi molt gran, que va ser el canvi del pregó, de canviar-lo de dia, sempre s'havia fet el 14, després dels morterets. L'any passat van fer el canvi del 14 al dia 13 per poder-lo fer al vespre. Aquest any el que fem és endarrerir-ho mitja hora més tard, ja que

0: Fem una proposta nova i és que es tallarà al carrer Sant Antoni i hi haurà una food truck de música i llavors es farà un sopar popular després del pregó. El 14 hi haurà els mortarets, el toc de matinades, a càrrec dels reies de l'agrupació de balls populars. Hi haurà el llançament dels 12 mortarets i l'any passat van fer un concert de gralles, però no va acabar de funcionar massa i, per tant, aquest any no hi haurà cap acte després dels mortarets, fins ja després de la cercavila. Després es desenvoluparan els actes tradicionals de la festa major. Mantenim el canvi d'horari dels focs artificials, que també el van fer l'any passat, que vam avançar el llançament del castell de foc a 10:45, en comptes de les 11 de la nit, per poder començar també el ball. I aquest any, una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de festa major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer de la platja. I en aquest cas serà càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo. I per tant, doncs, aquestes són bàsicament les novetats. Sí que hi ha novetats en el sentit de que aquest any també hi ha una obra de teatre que s'oferirà a la Sala Sociocultural per part del grup de teatre del Casal de Cultura. I el dia 12, que és el dia de l'eclipse, aquest dia no hem previst cap acte de festa major perquè tothom pugui veure i gaudir de l'eclipse allà on vulgui i amb qui vulgui, sense contraprogramar en cap acte de la festa major.
1: Uh-huh. Es mantenen també actes doncs ja que comencen a ser més habituals, no? Actes com podria ser, no sé, la festa Holi, no?
0: Sí. La festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
1: Uh-huh. També en actes també com tradicionals, no? A nivell esportiu, no? Podríem dir, la regata Trofeu Vila de Cubelles
0: o marítim.
1: Inclús també s'havia fet el partit, no?
0: Del futbol, sí.
1: Enguany amb un homenatge, per això, al Lluís Pineda, he vist.
0: Sí. Això és un acte que nosaltres posem al programa, però al final està organitzat pel Club de Futbol Cubelles, que any rere any participa també en la comissió de festes i fa propostes, i per tant aquí és un acte que nosaltres incloem dintre el programa, però que està organitzat des del Club de Futbol Cubelles.
1: O el tenis, no? Amb el seu Open,
0: sí,
1: no?
0: Sí, efectivament.
1: Per tant, hi ha, com dèiem, la part esportiva, la part cultural, la part de les entitats, que tenen un pes molt important, perquè si parlem de l'agrupació de Balls Populars, tenen, vaja, molt de protagonisme a la festa major, no?
0: Clar, al final la festa major es pot fer gràcies a l'agrupació Balls Populars, que enguany celebra 30 anys, i per tant doncs aquí sí que nosaltres som com coorganitzadors i intentem facilitar al màxim el que l'agrupació Balls Populars necessita, però l'organització corre a càrrec de l'agrupació Balls Populars.
1: I per tant participen de tots aquests actes importants, no? Uh-huh. Dèiem, el mateix pregó del dia 13 d'agost ja tenen presència també,
0: sí, no? Amb la comitiva d'anada del pregó de la festa major, que participen doncs tant l'agrupació Balls Populars, també els castellers del Foix, que també estan presents amb un pilar d'honor, que ja el fan habitualment cada any, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, i anem acompanyats de les raies de l'agrupació de Balls Populars.
1: I hem de dir també que un dels actes ja tradicionals és aquest assaig general, no?, que obre també la participació d'aquestes colles de l'agrupació de Balls Populars, a banda, doncs, com dèiem, que els tindrem per la festa major gran, abans del ball de l'Empalmada, no?, aquesta cercavila nocturna. Vaja, que tenen diferents moments, no? L'endemà de la festa major, vaja, que van sortint, no?, el dia de la festa major.
0: Tradicionalment sempre començava la festa major amb l'assaig general. aquest any ja fa 2 anys que

0: que van demanar fer el canvi de divendres a dissabte. Per tant, el divendres el que hi haurà serà la representació de l'obra de teatre del grup de teatre, a part d'un espectacle musical del 70, 80, 90 allà a la plaça del Mercat, que ja el van fer l'any passat i que va funcionar molt bé, però amb l'agrupació Valls Populars comencem amb l'assaig en general i després continuem amb les cercaviles, tant la del 14 per la tarda i després el 15, que hi haurà l'entrada d'ofici. L'any passat ja vam fer un nou format d'entrada d'ofici amb una cercavila prèvia que es va començar l'any passat i que després va acabar amb l'entrada de les autoritats a la missa acompanyada de tots els balls, ballant a la vegada, que va ser una entrada d'ofici de veritat és que molt bonica, i aquest any la tornem a repetir. I llavors el 14 hi haurà a la tarda cercavila i per la nit també, després dels focs artificials també hi ha la tradicional cercavila conjunt nocturna, i després el 15, quan s'acaba la missa, també hi haurà la sortida de la cercavila de tots els balls, tant els blancs com les colles de foc de l'agrupació Balls Populars.
1: Parlem ara del foc, ja vam viure el capítol de la festa major petita amb el correfoc. No sé aquest any si hi ha alguna novetat al respecte de que heu d'estar sempre pendents, no?, d'aquest pla alfa.
0: Efectivament, estem pendents del pla alfa, del que passarà el dia 14, si el 14, en funció del risc que estem, si estem amb alfa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del pla alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del pla alfa.
1: Pel que fa al conjunt de cercaviles, però hi ha algun canvi o bàsicament...
0: Aquest any tenim dos colles més de l'agrupació Balls Populars. Suposo que amb això també convidareu l'agrupació Balls Populars perquè en parleu, però tenim també la colla de bastoners, com tenim una colla petita de pastorets, que sí, aquests començaran, sí, s'estrenaran a la festa major gran, i per tant tenim moltes ganes de veure aquesta canalla amb aquesta nova colla, i tindrem els bastoners que ja es van estrenar per la Setmana Cultural, que també tornaran a sortir. I aquestes són les novetats respecte a la festa major gran. Esperem que d'alguna manera els gegants, després de l'ensurt que vam tenir a la festa major petita, doncs també puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, que són més pesats, però que l'agrupació treballa amb aquesta hipòtesi de que l'abdó i l'assumpte puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, i el que estem pendents és si podrà sortir el Charlie, que aquest no té recanvi, i que a més doncs, també va quedar malmès. Per tant, estem treballant amb la hipòtesi d'intentar reparar, si hem de reparar algun per la festa major, és que es pugui reparar el Charlie i que puguin sortir l'assumpte i abdó amb les estructures antigues.
1: Molt bé, hem d'estar pendents. Mm-hmm. El que sé de focs, no?, com és habitual, es manté mateix dia,
0: sí, l'únic que hi ha és que hi ha un avançament de l'hora tradicional, que ja la vam fer l'any passat, que en comptes de ser a les 11 serà a 11:15, i tot just a les 11, quan acabi el Castell de Focs, hi haurà aquesta nit jove, que començarà al Passeig de la Mar Mediterrània, i per una altra banda hi haurà a partir de les 23:45, serà quan acabi la cercavila nocturna, doncs es començarà el ball de vigília a la plaça del Mar.
1: Per què aquesta doble oferta després de els focs i de tota aquesta cercavila nocturna?
0: És una proposta que teníem per part dels joves de fer una festa alternativa, diferent a la que no només hi hagués una única proposta. És una proposta que en diferents municipis fan i els hi funciona bé, el fet de separar aquests públics, i aquest any farem la prova, a veure com va. Esperem que vagi bé. L'any passat ja vam organitzar una nit jove en aquest espai, a la de Passeig de la Mar Mediterrània, que va funcionar força bé allà, i per tant esperem que pugui funcionar bé i que puguem tenir aquests dos públics diferents i que tothom s'ho passi bé i trobi el lloc on poder gaudir amb seguretat i respecte per la festa.
1: Parlaves de l'obra de teatre, no? Que hi haurà dos dies d'obra de teatre com a novetat, a més és el grup de local, no? El grup de teatre del Casal de Cultura.
0: Sí, exacte. El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant. I en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit. I esperem doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem doncs, que tinguin força èxit.
1: Si parlem una mica, també a vegades havíeu portat altres, a part del teatre, potser havíeu portat algun monòleg. En aquest any també tenim un monòleg, no?
0: Sí, tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere IV.
1: Un dia abans, el dimarts dia 11.
0: L'hem avançat un dia i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere IV, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15, que no acabarà molt tard, però clar, segurament doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder ser de llevadora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
1: Teatre, monòleg, hem parlat també de la festa Holi, que també la tindrem el dilluns 10 d'agost. Si parlem de la part musical, hi ha més actes, no? Musicals, la Meravella, vaja, l'Orquestra Meravella, que no falti, no?
0: L'Orquestra Meravella, que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la Comissió de Festes, i és que l'Orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí. I per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
1: Que recordem que el Passeig de la Mar Mediterrània, per situar la gent, és davant del búnquer, no?
0: Exacte, al costat davant del búnquer. I també hi haurà el mateix dia, que el 15, és veritat que hem concentrat molts actes per poder acabar puntualment el dia 16, també hi haurà la competició de castells de caixes de beguda organitzat pels Castellers del Foix, que serà la seva tercera edició ja, que van començar al Passeig Marítim i després van continuar per Equart, i aquest any ho farem també davant del Passeig de la Mar Mediterrània, en aquest espai davant del búnquer, que també té força gent, espectadors. I després ja acabarem el dia 16 també amb un espectacle infantil, i acabarem amb una ballada del Country Line Dance, i acabem també, com és tradicional, acabem la Festa Major amb el concert del cantautor Jordi Vidal, amb una activitat organitzada pels Amics del Castell.
1: Per tant, seria la part musical, hem repassat més o menys de tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hem intentat que hi hagi poder. Aquest any el que no tenim és un gran concert d'algun artista internacional, això no, però sí que tenim oferta musical per tots els públics i en diferents espais, en diferents moments, perquè esperem que tothom pugui gaudir del seu moment, no? També hi haurà diferents espectacles infantils i tallers infantils perquè tothom pugui gaudir-ne, i així doncs, esperem que tothom trobi el seu moment de poder gaudir de la Festa Major i sortir al carrer i gaudir de la Festa Major.
1: Molt bé, hem repassat una mica l'oferta, que és molt àmplia, i segur que ens hem deixat algun acte, però en tot cas, els més pròxims, recordem-ho, no? El que ens ve ara tot seguit és ja a partir...
0: La inauguració de l'exposició a partir del dia 6, i a partir d'aquí doncs, ja pràcticament tots els dies, fins al dia 16, tenim activitats. Per tant, doncs, jo el que recomanaria a tothom és que aconseguís un programa que el pot tenir als diferents espais municipals, i també que estiguem atents a, tant a la web de l'Ajuntament de Cubelles com a les xarxes de l'Ajuntament de Cubelles, on allà podrà fer un seguiment diari de saber quina és la programació que hi ha prevista cada dia per la Festa Major.
1: De moment ens apuntem al mes seguit, com deies, la inauguració de l'exposició dijous.
0: Dijous a les 7 de la tarda, si no ho vaig dir, sí, a les 7 de la tarda.
1: El divendres, recordeu, el teatre.
0: El teatre i el divendres i el diumenge, i a part de l'espectacle musical del 70, 80, 90... I a partir d'aquí, doncs, el dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic, i a partir d'aquí ja comencem el diumenge amb la Diada Castellera, que no hem parlat, però tenim una Diada Castellera important, perquè a més la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda, i a més em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles, i per tant estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles.
1: A més, han convidats, eh?
0: Sí, hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
1: Molt bé, el mateix dia, segona vegada, no?, de la representació, eh?
0: Del grup de teatre, el dia següent el Holi, el dimarts el Monòleg, el 12 i l'Eclipse, el 13 ja comencem amb el Pregó, el 14 ja tenim els actes centrals, el 14 i el 15. El 15 tenim moltíssima oferta, tant musical com esportiva com cultural, i acabem el diumenge dia 16.
1: Fem un repàs. Sobre el pregoner, Josep Marcilles, enguany, eh?
0: Sí, que no hem parlat.
1: Recordem també com ha anat això de l'elecció, perquè heu canviat una miqueta, no?, el sistema.
0: Sí, en aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner, i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que, com la resta de pregoners, ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent. I l'autoria del cartell, que ja n'hem parlat, que va ser a través del Crea Cubelles.
1: Uh-huh. Bé, hem parlat moltíssim de la Festa Major, en seguirem parlant, perquè uh-huh. Hi ha dies per endavant. En tot cas, el programa de la Festa Major, quan, no sé si ja el tenim aquí...
0: Sí, a partir del dilluns dia 3 ja està a Cubelles, als carrers de Cubelles. El poden trobar a tots els espais municipals i segurament també a molts llocs d'hostaleria també el podem trobar.
1: Aquest programa, el llibre, que més agrada perquè porta una separata, no?
0: Sí, porta la separata feta pels Amics del Castell. En aquest cas, la separata està dedicada... Mira, que ho busco exactament, a l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles. És una separata que ha fet el Pere Vives i és una separata molt interessant perquè aquí podem trobar fotos molt interessants sobre com ha canviat el paisatge de costa de Cubelles al llarg dels anys. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant. Totes ho són, les que fa els Amics del Castell, però en aquest cas doncs, podem veure com ha canviat la costa. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant de tenir. Tenint la costa, és que ara justament estava mirant que hi ha una foto de pràcticament de quan jo vaig néixer. Uh-huh. Veiem que les fotos són des de l'any 56, fins a l'actualitat. Per tant, hi ha hagut un canvi molt gran en el que és la fisonomia costera de Cubelles.
1: Molt bé, aquesta separata, no? Que sempre hi ha aquella part històrica.
0: Sí.
1: I a banda, doncs, aquestes entrevistes ja de cada any, no? L'autora, no? L'entrevista a l'autora, el pregoner, no? Una mica de repàs, alguns continguts més destacats.
0: Sí, a part de la presentació a l'alcaldessa, la meva, però hi ha tots els actes de la festa major, les presentacions, tant del pregoner com de l'autora del cartell, i després aquesta interessant separata del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell.
1: I no em volia deixar també que aquesta festa major la tanqueu amb el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, sí. És a dir, del 27 al 30 d'agost.
0: Sí.
1: S'ha inclòs, no?
0: Sempre s'inclou dintre del programa. Normalment és veritat que estava molt lligat a la festa major en quant a dates. Aquest any jo crec que de forma encertada els Amics del Cubelles Noir ho han endarrerit una setmana perquè hi hagi aquesta setmana també de respira per tots plegats. I sí, l'incloem perquè al final és una oferta cultural pròpia i que a més no només estem parlant de llibres, sinó que també parlem de teatre i parlem de gincames i parlem de moltes trobades i espais de trobada i per tant doncs, és un fet cultural important que ja porta 11 anys fent-se a Cubelles i és important també incloure-ho dintre del programa de Festa Major com s'inclouen també els esdeveniments esportius que es fan al llarg d'aquests dies de Festa Major.
1: Ja s'ha fet aquesta presentació oficial, inclús sí. De la part gràfica, no? Que hem vist també
0: sí,
1: el Charlie,
0: fet,
1: no?
0: Han fet uns vídeos també molt interessants i el grup de teatre ja fa uns anys, crec que ja són 3 anys que porten fent un... Bueno, ells ho han anunciat, no? L'obra que faran serà Casablanca i crec que serà també molt interessant de veure-ho.
1: Seguirem parlant, del Cubelles, no? Encara queden dies. Regidora, en tot cas, anem a tancar ja l'entrevista. Convidar, no? A tothom, potser.
0: Convidar a la festa, convidar a tothom a que tingui, que es faci amans el programa, a que segueixin els actes a través de la pàgina web, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i convidar i espero veure trobar-nos tots als carrers de Cubelles.
1: Vinga, doncs estarem pendents d'aquesta festa major, esperem que vagi tot molt bé, que el temps doncs ens vagi bé. Que puguin sortir tots els balls i que no hi hagi masses incidències.
0: Esperem que
1: bones valoracions un cop s'hagi tancat. Moltes gràcies, regidora,
0: gràcies.
1: Per aquesta entrevista.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Aragüet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrcelers finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, 3 dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els 3 coincideixen que forma part del pobillatge cubellenc que els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Biel Pou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
5: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
2: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
3: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, de com... I si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, perquè t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
4: Tu obres la porta, sents tots els nervis. M'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes, i quan surts és com... ja està.
5: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
2: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Considerant que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Samantha?
7: Fades!
6: Quina beneitura, no?

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Cubelles 2026, que tindrà lloc del 7 al 16 d'agost, amb una programació que combina tradició, cultura, música, teatre, esport i activitats per tots els públics. Els actes previs començaran aquest dijous 6 d'agost amb la inauguració de l'exposició de l'artista local Antònia Cruz, autora del cartell oficial d'enguany. La mostra, instal·lada al Centre Social Joan Roig i Piera, reunirà una selecció de les obres de l'artista i es podrà visitar fins al 27 d'agost. Segons la regidora de Cultura, Renata Bedós, aquesta iniciativa manté la tradició d'obrir la Festa Major amb l'obra de l'autor o autora del cartell escollit aquest any a proposta de l'associació Crea Cubelles. Entre les principals novetats d'aquesta edició destaca la incorporació per primera vegada d'un sopar popular després del pregó. L'acte, que tindrà lloc dijous 13 d'agost, començarà mitja hora més tard que en edicions anteriors per, així, aprofitar millor l'ambient nocturn. Tot seguit, la ciutadania podrà participar en un sopar popular amb food trucks i música al carrer Sant Antoni. Així mateix ho ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: Els canvis es centren ja l'any passat van fer un canvi molt gran, que va ser el canvi del pregó, de canviar-lo de dia, de sempre s'havia fet el 14 després dels morterets. L'any passat van fer el canvi del 14 al dia 13 per poder-lo fer al vespre. Aquest any el que fem és endarrerir-ho mitja hora més tard, ja que l'espai on es fa, que s'acantravé, és un espai molt bonic, però creiem que llueix més si es fa, és una miqueta més de nit, per tant el que hem endarrerit és mitja hora més tard. I aquest any el que hem fet és que després del que és, perquè sempre el que hi havia era que es feia el pregó al migdia després dels morterets i molta gent aprofitava per després fer un dinar de Festa Major. I llavors aquest any, l'any passat, al fer el pregó per la tarda, era com que hi havia molta gent que se sentia com orfa de dient què fem ara després del pregó, no? Llavors fem una proposta nova i és que es tallarà al carrer Sant Antoni i hi haurà una food truck de música i llavors es farà un sopar popular després del pregó.
2: La vigília de la Festa Major mantindrà els actes tradicionals amb els morterets, les cercaviles i el castell de focs d'artifici, que es tornarà a disparar el 14 d'agost a les 10:30 de la nit després dels focs. La programació musical es dividirà enguany en dos espais per arribar a públics diferents. D'una banda, hi haurà el tradicional ball de vigília a la plaça del Mar, el que s'anomenava el Ball de l'Empalmada, amb actuacions com Pirates, Rumversions i Kills. I d'altra, hi haurà una nit jove al passeig marítim davant del búnquer de la platja amb Romo, Bestial Show i Teo. La iniciativa respon a una demanda del jovent i busca oferir també alternatives perquè cada públic pugui gaudir de la festa segons els seus interessos.
3: El canvi d'horari dels focs artificials, que també el van fer l'any passat, que vam avançar el llançament del castell de foc a 10:45, en comptes de les 11 de la nit, per poder començar també el ball. I aquest any, una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb Pirates, Rumversions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
2: La cultura popular tornarà a tenir un paper protagonista en una edició marcada pel 30 aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. L'entitat tindrà una presència destacada durant tota la celebració de la Festa Major de Cubelles, que també servirà per presentar oficialment dues noves colles, la de Bastoners i la Colla Infantil de Pastorets. I pel que fa als tres gegants de Cubelles, el consistori treballa perquè puguin tornar a sortir després dels desperfectes patits durant la Festa Major Petita, mentre resta pendent la reparació del gegant Charlie, que és l'únic dels tres gegants que no té rèplica. L'exhibició castellera prevista per al 9 d'agost reunirà la colla castellera de la Bisbal del Penedès, els Minyons de l'Arbós i els castellers del Foix de Cubelles. L'oferta cultural també inclourà les representacions de l'obra Portes Tancades a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultures. Això serà els dies 7 i 9 d'agost, així com també el monòleg Jarana de Guillem Estadella, programat per l'11 d'agost a la plaça Pere IV. També hi haurà espectacles infantils, les tradicionals actuacions de l'Orquestra Maravell i activitats consolidades com la Festa Holi. L'àmbit esportiu també formarà part de la programació amb la regata Trofeu Vila de Cubelles, l'Open de tennis i el partit del Club de Futbol Cubelles, que inclourà un homenatge a Lluís Pineda. Una altra particularitat d'enguany de la Festa Major és que el 12 d'agost no s'ha programat cap activitat de Festa Major per permetre que la ciutadania pugui observar l'eclipsi solar previst aquell dia. La celebració dels actes de foc continuarà també condicionada pel Pla Alfa pel risc d'incendi forestal. En cas que el municipi entri en nivell 3, les cercaviles amb foc i la resta d'activitats pirotècniques no es podran celebrar. L'Ajuntament també seguirà l'evolució de la meteorologia i assegura que disposa de plans alternatius si cal modificar la programació.
3: Efectivament, estem pendents del Pla Alfa, del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el Fa 3 no es podrà fer. Però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana de València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, que hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
2: El pregó de Festa Major anirà a càrrec enguany de Josep Marcilles, escollit per unanimitat per la comissió del pregoner, en reconeixement a la seva trajectòria vinculada a la vida cultural, social i associativa de Cubelles. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha expressat el seu desig que tothom trobi el seu moment de poder gaudir de la Festa Major i sortir al carrer. Un programa oficial que ja es distribueix als equipaments municipals i que inclou una separata històrica elaborada pels Amics del Castell. En aquesta edició, l'estudi de Pere Vives repassa l'evolució del litoral de Cubelles des dels anys 50 fins a l'actualitat. La programació festiva es completarà també del 27 al 30 d'agost amb una nova edició del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que tornarà a posar el punt i final a les activitats culturals de l'estiu aquí, a Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
5: bon
2: Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.

ciència. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable. Amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínim en una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar, fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí i després de garbí al centre del dia, més reforçat i fent que la mar hi hagi marejol.
4: L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'ha estat distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la Tana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Aragüet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrceles finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, tres dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els tres coincideixen que forma part del pubillatge cubellenc que els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Bielpou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
5: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Demeta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
6: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
7: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
4: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
5: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, de com... i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser arauet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà arauet i fadrinet.
6: Tu obres la porta sense tots els nervis. M'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
7: Me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
4: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. La Festa Major Petita de Cubelles ha finalitzat amb un balanç desigual però globalment satisfactori, segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata B2, en una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Tot i les incidències provocades pel Covid-19 i la situació d'emergència derivada dels incendis, la regidora de Cultura considera que la major part de les activitats programades d'aquesta Festa Major Petita passada es van desenvolupar amb èxit i van comptar amb una bona resposta de públic. La celebració es va iniciar amb l'exposició commemorativa dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, una mostra que va repassar a través de fotografies la història de les entitats de cultura popular de Cubelles, fins i tot abans de la constitució de l'agrupació. Un dels actes més destacats va ser la 40a trobada de gegants, celebrada diumenge 26 de juliol, que va reunir una quarantena de colles i prop d'una vuitantena de figures. Renata Bedós ha qualificat l'esdeveniment com una fita històrica per Cubelles i ha assegurat que és difícil trobar una concentració gegantera d'aquestes dimensions arreu del país. La regidora també ha posat en valor la feina de l'agrupació de Balls Populars, la colla de geganters, el personal de cultura, la cinquantena de voluntaris que van fer possible l'organització de la jornada, entre d'altres.
8: Desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que hi van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Balls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Balls Populars ja hi havia Balls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Balls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants, que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació del Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals al dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30 doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim, i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres, a última hora, es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies. I, clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria. De fet, el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat, sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot, i amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que van fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
4: Com anfitrions,
8: clar,
4: no?
8: Com anfitrions van voler deixar i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants en el moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. Ja. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
4: La regidora de Cultura també ha defensat el nou recorregut de la 40a trobada de gegants, que va sortir des de la Rambla Pau Casals, que va passar per la plaça de la Vila i que va acabar a la plaça del Mercat. Segons la regidora de Cultura, Renata Bedós, el canvi va permetre millorar també la mobilitat, evitar el tall de la carretera C31 i oferir també una imatge molt més lluïda d'aquest esdeveniment, especialment gràcies a l'espai disponible per la plantada i la ballada final. L'altra gran incidència de la Festa Major Petita va arribar dissabte 25 de juliol, quan es va haver de suspendre tots els actes previstos, inclòs el correfoc, a causa de l'incendi declarat a Cubelles. Tot i que inicialment s'havia aixecat el nivell Alfa 3, que impedia celebrar activitats amb foc, l'activació dels equips d'emergència per extingir el tercer incendi registrat a Cubelles en només 10 dies va obligar també a cancel·lar la programació per motius de seguretat. En aquest sentit, Renata B2 considera que les festes populars hauran d'adaptar-se cada vegada més als efectes del canvi climàtic. La regidora apunta que caldrà replantejar la celebració dels correfocs, igual que ja s'ha fet també en d'altres àmbits com els horaris de les diades castelleres. I no descarta, posant com a exemple el que ha fet recentment Vilanova i la Geltrú, que en un dels seus actes de festa major, en un futur, diu, els espectacles puguin arribar a ser com Vilanova, amb drons que puguin acabar substituint parcialment els tradicionals focs artificials. I més enllà d'aquestes incidències del copvent i de l'incendi que va provocar l'anul·lació dels actes del dia del correfoc de la Festa Major Petita, la resta de programació de la festa va registrar una bona participació, diu la mateixa regidora de Cultura, com ara la presentació del Festival Cubelles Noir, les habaneres amb ron cremat, la visita guiada a l'espai natural del Foix, el taller casteller, les sardanes, els espectacles infantils i la missa solemne en honor de Sant Abdó i Sant Senent. I pel que fa als actes que no es van poder celebrar, la regidora de Cultura diu es busca una nova data per presentar els treballs guanyadors de la beca de recerca local. I pel que fa al correfoc suspès a causa de l'incendi, diu també Renata B2 que la seva possible reprogramació quedarà també en mans de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
9: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
9: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
4: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
9: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
9: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
9: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
9: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: I alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
9: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
9: Doncs això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem masses llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
9: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
9: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
9: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer cap de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
9: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades del meu sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
9: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
9: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries? No sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
9: Doncs jo crec que el més important seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
9: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... Jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cágate.
1: Your wife, your DJ, Mac.
2: Get me on a beat, so.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona, el rabós, witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tregui que ja no és un gent.
1: Aquí estaré sola. Això
2: és una mica sola.
3: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que avui marca l'inici d'una nova temporada de les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. Doncs sí, avui comencem nova temporada. Una nova temporada de les nostres històries de la música, com deies, i ho fem com vam acabar la temporada passada.
0: Vaja, doncs ens hauràs de fer memòria, perquè amb les vacances pel mig, més d'un, jo inclòs potser, ja no se'n deu ni en recordar de com vam acabar. Què fèiem?
1: Doncs mira, vam acabar repassant els èxits de l'any 1970, i avui començarem la temporada amb els de l'any 1971. I ho farem revisant simultàniament les dues llistes, el Billboard americà i Los 40 espanyols. I ordenarem en diferents temes de menys a més setmanes de permanència al capdamunt de les llistes.
0: Doncs som-hi!

0: Comencem amb el tema que va acabar l'any al Billboard, passant-se l'última setmana de desembre en la primera posició. És Melanie amb el seu tema de major èxit, Brand New Key.
1: Hem de dir, però, que aquesta última setmana de desembre s'hi han d'afegir les dues primeres de gener de l'any següent. Així, doncs, aquest tema es va acabar passant un total de 3 setmanes a la primera posició.
0: Sí, efectivament. Aquesta cançó, en el seu moment, va acompanyada d'una certa polèmica a causa de la lletra. La part que va causar la controvèrsia són un parell de línies, només, un parell de línies de la tornada, que podríem traduir així, ja veuràs, el Xavier ens ho diu.
1: Mira, diu, necessito una cosa que tu tens. Jo tinc uns patins nous i tu una eina nova. Ens hauríem de trobar i provar-la.
0: Doncs bé, per aquestes línies de la lletra, una certa quantitat d'emissores van censurar la cançó. Deixem el vostre criteri, amics, decidir si la censura era raonable o no.

Aquest és un altre tema que, igual que l'anterior, va ser l'únic número 1 en la història del grup que l'interpreten. Aquest grup són The Riders amb Indian Reservation. A la melodia i al ritme hi descobrim connotacions ètniques extretes de la música dels indis nord-americans.

0: La lletra parla de la frustració del poble cherokee a causa de la pèrdua de terres, cultura i identitat que la seva deportació forçada cap a una reserva els va provocar.
1: The Riders van fer una versió d'un tema força anterior que ja havien gravat altres artistes, però la seva va ser la versió que més èxit va assolir. Tant és així que es va convertir en el disc més venut de la productora Columbia fins aquell moment.
0: Mira,

0: Encara una cançó més de les que van aconseguir situar-se en el primer lloc del Billboard durant una única setmana. Es tracta d'un tema que, tot i aquesta curta estada al capdamunt de la llista, és de les que més repercussió posterior ha tingut, de les que van triomfar o entre les que van triomfar aquell any.
1: Doncs estem escoltant a James Taylor amb el tema You Got a Friend, del qual no n'era l'autor, sinó que la va escriure aquell mateix any, el 1971, la Carole King, a qui escoltarem la setmana que ve, perquè ella, per la seva banda, també va arribar a la primera posició. Però, a diferència d'en James Taylor, que s'hi va estar una setmana, ella, en canvi, n'hi va estar 5 de setmana.

0: deixes de pandeirar, fugiendo...
1: Passem ara a parlar d'alguns dels èxits dels 40 principals i comencem amb Andrés Dobarro, de qui ja vam parlar al revisar els èxits de l'any anterior, aquell 1970 en què vam acabar la temporada.
2: Doncs sí, llavors aquell tema era el de Corpiño Xeitoso, que va estar-se dues setmanes sent el primer que hi arribava amb una cançó escrita en gallec. I ara escoltem aquesta altra que és Pandeirada, amb la qual va estar-se només una setmana.
1: I igual que l'anterior, en aquesta cançó Andrés Dobarro ajuntava el pop amb ritmes tradicionals del folclore gallec. En particular, en aquesta es refereix a les antigues pandeirades, cançons tradicionals acompanyades de percussió amb panderos, panderetes grosses, diríem.

0: plazas y toros.
1: També una setmana a la primera posició s'hi va passar en José Feliciano amb aquesta cançó titulada Què serà? Es tracta d'una composició dels músics italians Jimmy Fontana i Franco Migliacci, que en Jimmy Fontana va renunciar a gravar ell mateix i la va cedir al grup italià Ricchi e Poveri, la versió dels quals, en italià original, és clar, també va ser un èxit aquell any a Itàlia.
2: I, per la seva banda, José Feliciano la va versionar en castellà, és aquesta que estem escoltant, i també va assolir un gran èxit tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Tot plegat va fer que en Jimmy Fontana, l'autor, recordem, s'empenedís d'haver renunciat a gravar-la ell mateix en el seu moment.
1: Doncs ara passarem al bloc d'aquells temes que es van passar dues setmanes en el primer lloc. Hem escollit dos dels quatre que ho van fer, aconseguint també per comparar-los una mica i fer-nos una idea de quin tipus de música triomfava en aquells temps.

0: El primer d'aquests dos exemples és En mis sueños, interpretada per Blume, dels quals va ser l'èxit més destacable i el que podríem dir que va marcar la fi del grup, ja que al cap de poc es va dissoldre.
1: Escoltem ara el segon dels exemples que us proposem i fem-ne la comparació.

0: Aquests són els britànics T-Rex, amb el seu conegudíssim Get It On, un èxit mundial que també es va situar en el primer lloc de les llistes del seu país i que al Billboard va arribar als top 10.
1: Hi ha una gran diferència d'estils, eh? En Mis Sueños és una balada pop i Get It On pertany al corrent glam rock, però és sobretot en el que podríem anomenar la qualitat musical on trobem les principals diferències que ens fan veure que segurament hi havia una part del mercat espanyol que encara mirava cap endins, mentre que una altra ja s'obria cap a les tendències forànies que venien influenciades per la música anglosaxona predominantment, esclar.

0: Seguim encara a la llista dels 40 principals i passem al bloc dels temes que es van mantenir 3 setmanes en la primera posició.
1: Aquest que escoltem és el tema instrumental de la pel·lícula Love Story, que va aconseguir un gran èxit mundial.
0: Com hem dit, en principi era un tema instrumental compost pel francès Francis Lay, però ràpidament van aparèixer versions que incluïen lletra. Entre elles, una que també va arribar al primer lloc dels 40 principals. És aquesta.

0: Torna a ser Love Story, interpretada ara en castellà per la brasilera Astrud Gilberto.
1: Mentre que la versió instrumental va estar-se 3 setmanes en la primera posició, aquesta només se n'hi va estar una.
0: Per anar acabant el programa d'avui, tornem als Billboard amb algunes de les cançons que van mantenir-se 2 setmanes a la primera posició.

0: Aquesta és Cher, interpretant Gypsies, Tramps and Thieves, el seu primer gran èxit posterior a la separació del seu marit, en Sonny Bono, amb qui fins aleshores havien format el duet Sonny and Cher.
1: Sí, la curiositat és que, tot i haver-se separat, aquesta cançó la va compondre en Sonny per ella, precisament. I, a més, li continuava fent de productor, la qual cosa demostraven que, tot i haver tingut certes diferències i discrepàncies personals,
0: sí,
1: professionalment seguien entenent-se força bé.
0: Molt bé, doncs millor.

0: I aquí tenim un altre tema d'una banda sonora, tot i que en aquest cas molt diferent, tant pel que fa a la pel·lícula com a l'estil musical.
1: Sí, aquest és el tema principal de la pel·lícula Shaft, per la qual el seu intèrpret i compositor, Isaac Hayes, va ser el primer artista afroamericà en ser guardonat amb l'Oscar a la millor cançó original.
0: I ara sí, acabarem el programa d'avui amb un tema més dels que es van passar dues setmanes a la primera posició del Billboard i també dues, al mateix temps, els 40 principals.

0: Una de les dues llistes, que recordem que són els Billboard Hot 100 i los 40 principales.
1: Doncs bé, com dèiem, amb ells donarem per acabat el capítol d'avui, tot deixant pendent per la setmana que ve el repàs d'aquells temes que es van passar més temps, més setmanes, en els números 1.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Parlem de la Festa Major de Cubelles, ho fem amb la regidora de Cultura, Renata Bedós. Benvinguda, Renata, a la ràdio, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
1: Una Festa Major de Cubelles que celebrarà del 7 al 16 d'agost, però que comença novament amb una exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz, que és l'autora del cartell de la Festa Major 2026. De fet, és un cartell que ja hem pogut veure, no? Publicat, i aquest és el tret de sortida d'una exposició que a partir d'aquesta setmana, del 4 i fins al 27, es podrà veure al Centre Social Joan Roig i Piera. És el que dona, no?, sortir d'aquesta Festa Major.
3: Sí, efectivament. El primer acte, com aquí qui diu, és la inauguració de l'exposició, que l'exposició cada any tradicionalment és de l'autora del cartell. En aquesta ocasió, com ja hem vingut fent, ja vam fer l'any passat, el que es va fer va ser parlar amb la única associació que a dia d'avui tenim que representa els joves els autors de Cubelles, i en aquest cas el que és el Crea Cubelles, i ens vam adreçar a Crea Cubelles perquè ells decidissin entre ells qui havia de ser l'autor del cartell. En aquest cas van decidir que l'artista fos l'Antònia Cruz, que és la que ha fet el cartell, i tindrem una exposició d'obres de l'Antònia Cruz, i que la inauguració, l'exposició es pot veure a partir del dia 4, del dimarts dia 4, però la inauguració serà el dijous dia 6 a les 7 de la tarda.
1: A partir d'aquí hi ha tot un seguit d'actes, diguem, de diferents disciplines, des d'esportives a culturals, una mica de tot, no? Però si comencem una mica parlant de les novetats o dels canvis, on es centren aquests canvis?
3: Els canvis es centren, ja l'any passat van fer un canvi molt gran, que va ser el canvi del pregó, de canviar-lo de dia, sempre s'havia fet el 14, després dels morterets. L'any passat van fer el canvi del 14 al dia 13 per poder-lo fer al vespre. Aquest any el que fem és endarrerir-ho mitja hora més tard.

0: ja que l'espai on es fa, que és a Can Travé, és un espai molt bonic, però creiem que llueix més si es fa, és una miqueta més de nit, per tant el que hem endarrerit és mitja hora més tard. I aquest any el que hem fet és que després del que és, perquè sempre el que hi havia era que es feia el pregó al migdia després dels mortarets i molta gent aprofitava per després fer un dinar de festa major. I llavors aquest any, l'any passat, al fer el pregó per la tarda, era com que hi havia molta gent que se sentia com orfa de dir què fem ara després del pregó, no? Llavors fem una proposta nova i és que es tallarà al carrer Sant Antoni i hi haurà una food truck de música i llavors es farà un sopar popular després del pregó. El 14 hi haurà els mortarets, el toc de matinades, a càrrec dels reis de l'agrupació de balls populars. Hi haurà el llançament dels 12 mortarets i l'any passat van fer un concert de gralles, però no va acabar de funcionar massa i, per tant, aquest any no hi haurà cap acte després dels mortarets fins ja després de la cercavila. Després es desenvoluparan els actes tradicionals de la festa major. Mantenim el canvi d'horari dels focs artificials, que també el van fer l'any passat, que vam avançar el llançament del castell de foc a 10:45, en comptes de les 11 de la nit, per poder començar també el ball. I aquest any, una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de festa major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo. I per tant, doncs, aquestes són bàsicament les novetats. Sí que hi ha novetats en el sentit de que aquest any també hi ha una obra de teatre que s'oferirà a la Sala Sociocultural per part del grup de teatre del Casal de Cultura. I el dia 12, que és el dia de l'eclipse, aquest dia no hem previst cap acte de festa major perquè tothom pugui veure i gaudir d'eclipse allà on vulgui i amb qui vulgui, sense contraprogramar en cap acte de la festa major.
1: Uh-huh. Es mantenen també actes doncs ja que comencen a ser més habituals, no? Actes com podria ser, no sé, la Festa Holi, no?
0: Sí. La Festa Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, i sempre és una festa que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
1: Uh-huh. També en actes també com tradicionals, no? A nivell esportiu, no? Podríem dir, la regata Trofeu Vila de Cubelles
0: o marítim.
1: Inclús també s'havia fet el partit, no?
0: Del futbol, sí.
1: Enguany amb un homenatge, per això, al Lluís Pineda he vist.
0: Sí. Això és un acte que nosaltres posem al programa, però al final està organitzat pel Club de Futbol Cubelles, que any rere any participa també en la comissió de festes i fa propostes, i per tant aquí és un acte que nosaltres incloem dintre el programa, però que està organitzat des del Club de Futbol Cubelles.
1: O el tenis, amb el seu Open,
0: sí,
1: no?
0: Sí, efectivament.
1: Per tant, hi ha, com dèiem, la part esportiva, la part cultural, la part de les entitats, que tenen un pes molt important, perquè si parlem de l'agrupació de balls populars, tenen, vaja, molt de protagonisme a la festa major, no?
0: Clar, al final la festa major es pot fer gràcies a l'agrupació Balls Populars, que enguany celebra 30 anys, i per tant doncs aquí sí que nosaltres som com coorganitzadors i intentem facilitar al màxim el que l'agrupació Balls Populars necessita, però l'organització corre a càrrec de l'agrupació Balls Populars.
1: I per tant participen de tots aquests actes importants, no? Uh-huh. Dèiem, el mateix pregó del dia 13 d'agost ja tenen presència també,
0: sí, no? Amb la comitiva d'anada del pregó de la festa major, que participen doncs tant l'agrupació Balls Populars, també els castellers del Foix, que també estan presents amb un pilar d'honor, que ja el fan habitualment cada any, la comissió de festes, el pubillatge, la comissió del pregó i les autoritats municipals, i anem acompanyats de les ratlles de l'agrupació de balls populars.
1: I hem de dir també que un dels actes ja tradicionals és aquest... aquest assaig general, no?, que obre també la participació d'aquestes colles de l'agrupació de balls populars, a banda, doncs, com dèiem, que els tindrem per la festa major gran, per el ball, bueno, abans del ball de l'Empalmada, no?, aquesta cercavila nocturna... Vaja, que tenen diferents moments, no? L'endemà de la festa major, vaja, que van sortint, no?, el dia de la festa major...
0: Sí, tradicionalment sempre començava la festa major amb l'assaig general. Aquest any ja fa 2 anys que van demanar fer el canvi de divendres a dissabte, per tant, el divendres el que hi haurà serà la representació de l'obra de teatre del grup de teatre, a part d'un espectacle musical del 70, 80, 90 allà a la plaça del Mercat, que ja el van fer l'any passat i que va funcionar molt bé, però amb l'agrupació Balls Populars comencem amb l'assaig en general i després continuem amb les cercaviles, tant la del 14 per la tarda i després el 15, que hi haurà l'entrada d'ofici. L'any passat ja vam fer un nou format d'entrada d'ofici amb una cercavila prèvia que es va començar l'any passat i que després va acabar amb l'entrada de les autoritats a la missa acompanyada de tots els balls, ballant a la vegada, que va ser una entrada d'ofici, de veritat és que molt bonica, i aquest any la tornem a repetir. I llavors el 14 hi haurà la tarda cercavila i per la nit també, després dels focs artificials també hi ha la tradicional cercavila nocturna, i després el 15, quan s'acaba la missa, també hi haurà la sortida de la cercavila de tots els balls, tant els blancs com les colles de foc de l'agrupació de balls populars.
1: Parlem ara del foc, ja vam viure el capítol de la festa major petita amb el correfoc, no sé aquest any si hi ha alguna novetat al respecte de què heu d'estar sempre pendents, no?, d'aquest pla alfa.
0: Efectivament, estem pendents del pla alfa, del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del pla alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana, la València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats i, per tant, estarem amatents. I com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar. Intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estarem, efectivament, amb el tema del correfoc, hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del pla alfa.
1: Pel que fa al conjunt de cercaviles, però hi ha algun canvi o... Bàsicament...
0: Aquest any tenim 2 colles més de l'agrupació Balls Populars. Suposo que amb això també convidareu l'agrupació Balls Populars perquè en parleu, però tenim també la colla de bastoners, com tenim una colla de petita de pastorets, que sí, aquests començarem, sí, s'estrenaran a la festa major gran, i per tant tenim moltes ganes de veure aquesta canalla amb aquesta nova colla. I tindrem els bastoners que ja es van estrenar per la Setmana Cultural, que també tornaran a sortir. Aquestes són les novetats respecte a la Festa Major Gran. Esperem que d'alguna manera els gegants, després de l'ensurt que vam tenir a la Festa Major Petita, doncs també puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, que són més pesats, però que l'agrupació treballa amb aquesta hipòtesi de que l'abdó i l'assumpte puguin sortir, encara que siguin els gegants vells, i el que estem pendents és si podrà sortir el Charlie, que aquest no té recanvi, i que a més doncs, bueno, també va quedar malmès. Per tant, estem treballant amb la hipòtesi d'intentar reparar, si hem de reparar algun per la festa major, és que es pugui reparar el Charlie i que puguin sortir l'assumpte i abdó amb les estructures antigues.
1: Molt bé, hem d'estar pendents. El que sé de focs, no?, com és habitual, es manté... mateix dia,
0: sí, l'únic que hi ha és que hi ha un avançament de l'hora tradicional, que ja la vam fer l'any passat, que en comptes de ser a les 11 serà a 11:15, I tot just a les 11, quan acabi el Castell de Focs, hi haurà aquesta nit jove, que començarà al Passeig de la Mar Mediterrània, i per una altra banda hi haurà a partir de les 23:45, perquè serà quan acabi la cercavila nocturna, doncs es començarà el ball de vigília a la plaça del Mar.
1: Per què aquesta doble oferta després de, doncs, els focs i de tota aquesta cercavila nocturna?
0: És una proposta que teníem per part dels joves de fer una festa alternativa, diferent a la que no només hi hagués una única proposta. És una proposta que en diferents municipis fan i els hi funciona bé, el fet de separar aquests públics, i aquest any farem la prova, a veure com va. Esperem que vagi bé. L'any passat ja vam organitzar una nit jove en aquest espai, a la de Passeig de la Mar Mediterrània, que va funcionar força bé allà, i per tant esperem que pugui funcionar bé i que puguem tenir aquests dos públics diferents i que tothom s'ho passi bé i trobi el lloc on poder gaudir amb seguretat i respecte per la festa.
1: Parlaves de l'obra de teatre, no? Que hi haurà dos dies d'obra de teatre com a novetat. A més, és el grup de local, no? El grup de teatre del Casal de Cultura.
0: Sí, exacte. El grup de teatre del Casal de Cultura tenia moltes ganes de fer una obra per la Festa Major. Ja fa molts mesos que ens ho van dir, fa molts mesos que ho estan assajant, i en aquest cas és l'obra de teatre que es diu Portes Tancades, que faran dues actuacions, per una banda el divendres i per una altra banda el diumenge. El serà a partir de les 10 de la nit, i esperem, doncs, que tant a les 10 de la nit, tant el divendres com el diumenge, i esperem, doncs, que tinguin força èxit.
1: Si parlem una mica, també a vegades havíeu portat altres, a part del teatre, potser havíeu portat algun monòleg. En aquest any també tenim un monòleg, no?
0: Sí, tenim el monòleg del Guillem Estadella, que és una persona molt estimada a Cubelles, per vincles familiars que té a Cubelles, i de fet el teníem programat pel dia de l'eclipse, però al final vam canviar de dia perquè ens sabia greu que aquell dia, doncs, poder hi hagués molta gent de Cubelles que no estigués a Cubelles perquè aprofités per veure l'eclipse a altres llocs. Doncs es farà el monòleg del Guillem Estadella a partir de 11:15 a la plaça Pere Quart.
1: Un dia abans, el dimarts dia 11.
0: L'hem avançat un dia, i llavors tant el dilluns com el dimarts hi haurà una oferta a la plaça Pere Quart, que és una cosa que intentem fer al llarg de totes les festes que fem al llarg de l'any, des de no concentrar les festes en un únic espai, sinó fer-los a diferents espais, també per poder beneficiar les diferents restauracions, perquè al final, doncs, clar, sempre que fas una oferta ja estàs beneficiant a un grup d'hostalers, i el que volem és que tothom se'n pugui beneficiar, i després també per no carregar els veïns, no? Perquè evidentment, doncs, bueno, fas el monòleg, per exemple, és un monòleg a 11:15, que no acabarà molt tard, però clar, segurament, doncs, en aquella plaça hi viu gent que poder ser de llevadora el dia següent. Per tant, intentem no fer masses festes concentrades molts dies seguits.
1: Teatre, monòleg, hem parlat també de la festa Holi, que també la tindrem el dilluns 10 d'agost. Si parlem de la part musical, hi ha més actes, no? Musicals, la Meravella, vaja, l'Orquestra Meravella, que no falti, no?
0: L'Orquestra Meravella, que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'Orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí, i per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al Passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
1: Que recordem que el Passeig de la Mar Mediterrània, per situar la gent, és davant del búnquer, no?
0: Exacte, al costat davant del búnquer. I també hi haurà el mateix dia, que el 15, és veritat que hem concentrat molts actes per poder acabar puntualment el dia 16, també hi haurà la competició de castells de caixes de beguda organitzat pels Castellers del Foix, que serà la seva tercera edició ja, que van començar al Passeig Marítim i després van continuar per Equart, i aquest any ho farem també davant del Passeig de la Mar Mediterrània, en aquest espai davant del búnquer, que també té força gent, espectadors. I després ja acabarem el dia 16 també amb un espectacle infantil i acabarem amb una ballada del Country Line Dance i acabem també, com és tradicional, acabem la festa major amb el concert del cantautor Jordi Vidal amb una activitat organitzada pels Amics del Castell.
1: Per tant, seria la part musical, hem repassat més o menys ja de tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hem intentat que hi hagi poder. Aquest any el que no tenim és un gran concert d'algun artista internacional, això no, però sí que tenim oferta musical per tots els públics i en diferents espais, en diferents moments, perquè esperem que tothom pugui gaudir del seu moment, no? També hi haurà diferents espectacles infantils i tallers infantils perquè tothom pugui gaudir-ne i així doncs, esperem que tothom trobi el seu moment de poder gaudir de la festa major i sortir al carrer i gaudir de la festa major.
1: Molt bé, hem repassat una mica l'oferta, que és molt àmplia i segur que ens hem deixat algun acte, però en tot cas, els més pròxims, recordem-ho, no? El que ens ve ara tot seguit és ja a partir...
0: La inauguració de l'exposició a partir del dia 6 i a partir d'aquí doncs, ja pràcticament tots els dies fins al dia 16 tenim activitats. Per tant, doncs, jo el que recomanaria a tothom és que aconseguís un programa que el pot tenir als diferents espais municipals i també que estiguem atents tant a la web de l'Ajuntament de Cubelles com a les xarxes de l'Ajuntament de Cubelles, on allà podrà fer un seguiment diari de saber quina és la programació que hi ha prevista cada dia per la Festa Major.
1: De moment ens apuntem al mes seguit, com deies, la inauguració de l'exposició dijous.
0: Dijous a les 7 de la tarda, si no ho vaig dir, sí, a les 7 de la tarda.
1: El divendres, recordeu, el teatre.
0: El teatre i el divendres i el diumenge, i a part de l'espectacle musical del 70, 80, 90... I a partir d'aquí, doncs, el dissabte hi ha l'assaig general, que hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic, i a partir d'aquí ja comencem el diumenge amb la Diada Castellera, que no hem parlat, però tenim una Diada Castellera important, perquè a més la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i a més em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i per tant estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles.
1: A més han convidats, eh?
0: Sí, hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix ja estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
1: Molt bé, el mateix dia, segona vegada, no?, de la representació, eh?
0: Del grup de teatre, el dia següent el Holi, el dimarts el Monòleg, el 12 i l'Eclipse, el 13 ja comencem amb el Pregó, el 14 ja tenim els actes centrals, el 14 i el 15. El 15 tenim moltíssima oferta, tant musical com esportiva com cultural, i acabem el diumenge dia 16.
1: Fes un repàs. Sobre el pregoner, Josep Marcilles, enguany,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que no hem parlat.
1: Recordem també com ha anat això de l'elecció, perquè heu canviat una miqueta, no?, el sistema.
0: Sí, en aquesta legislatura el que hem fet és una comissió del pregoner, i estem molt contents perquè els tres últims pregoners que hem escollit en aquesta comissió ha estat per unanimitat. Jo crec que hi havia un consens en què havia de ser enguany el Josep Marcilles. Ell explicarà els motius pels quals doncs, se l'ha escollit, perquè té una àmplia experiència i un ampli bagatge en activitat cultural a Cubelles, cultural i tot de tot tipus, també política i social, i bueno, tots els que van formar part de la comissió van creure que havia de ser ell el pregoner, i em consta que com la resta de pregoners ja s'està preparant el pregó i s'està treballant de valent. I l'autoria del cartell, que ja n'hem parlat, que va ser a través del Crea Cubelles.
1: Uh-huh. Bé, hem parlat moltíssim de la Festa Major, en seguirem parlant, perquè uh-huh. Hi ha dies per endavant. En tot cas, el programa de la Festa Major, quan, no sé si ja el tenim aquí...
0: Sí, a partir del dilluns dia 3 ja està a Cubelles, als carrers de Cubelles. El poden trobar a tots els espais municipals i segurament també a molts llocs d'hostaleria també el podem trobar.
1: Aquest programa llibre que més agrada perquè porta una separata, no?
0: Sí, porta la separata feta pels Amics del Castell. En aquest cas, la separata està dedicada a... Mira, que ho busco exactament, a l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles. És una separata que ha fet el Pere Vives i és una separata molt interessant perquè aquí podem trobar fotos molt interessants sobre com ha canviat el paisatge de costa de Cubelles al llarg dels anys. I, per tant, doncs, és una separata molt interessant. Totes ho són, les que fa els Amics del Castell, però en aquest cas doncs, podem veure com ha canviat la costa i, per tant, doncs, és una separata molt interessant de tenir. Tenint la costa, és que ara justament estava mirant que hi ha una foto de pràcticament de quan jo vaig néixer. Veiem que les fotos són des de l'any 56 fins a l'actualitat. Per tant, hi ha hagut un canvi molt gran en el que és la fisonomia costera de Cubelles.
1: Molt bé, aquesta separata, no? Que sempre hi ha aquella part històrica.
0: Sí.
1: I a banda, doncs, aquestes entrevistes ja... de cada any, no? L'autora, no? L'entrevista a l'autora, el pregoner, no? Una mica de repàs, alguns continguts més destacats.
0: Sí, a part de la presentació a l'alcaldessa, la meva, però hi ha tots els actes de la festa major, les presentacions, tant del pregoner com de l'autora del cartell, i després aquesta interessant separata del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell.
1: I no em volia deixar també que aquesta festa major la tanqueu amb el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, sí. És a dir, del 27 al 30 d'agost.
0: Sí.
1: S'ha inclòs, no?
0: Sempre s'inclou dintre del programa. Normalment és veritat que estava molt lligat a la festa major en quant a dates. Aquest any jo crec que de forma encertada els Amics del Cubelles Noir ho han endarrerit una setmana perquè hi hagi aquesta setmana també de respira per tots plegats. I sí, l'incloem perquè al final és una oferta cultural pròpia i que a més, no només estem parlant de llibres, sinó que també parlem de teatre i parlem de gincames i parlem de moltes trobades i espais de trobada i, per tant, doncs, és un fet cultural important que ja porta 11 anys fent-se a Cubelles i és important també incloure-ho dintre del programa de Festa Major, com s'inclouen també els esdeveniments esportius que es fan al llarg d'aquests dies de Festa Major.
1: Ja s'ha fet aquesta presentació oficial, inclús sí. De la part gràfica, no? Que hem vist també
0: sí,
1: el Charlie,
0: fet,
1: no?
0: Han fet uns vídeos també molt interessants i el grup de teatre ja fa uns anys, crec que ja són 3 anys que porten fent un... Bueno, ells ho han anunciat, no? L'obra que faran serà Casablanca i crec que serà també molt interessant de veure-ho.
1: Seguirem parlant, del Cubelles, no? Encara queden dies. Regidora, en tot cas, anem a tancar ja l'entrevista. Convidar, no?, a tothom, potser.
0: Convidar a la festa, convidar a tothom a que tingui, que es faci a mans el programa, a que segueixin els actes a través de la pàgina web, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, i convidar, i espero veure, trobar-nos tots als carrers de Cubelles.
1: Vinga, doncs estarem pendents d'aquesta festa major, esperem que vagi tot molt bé, que el temps doncs ens vagi bé. Que es puguin sortir tots els balls i que no hi hagi masses incidències.
0: Esperem que...
1: Bones valoracions un cop s'hagi tancat. Moltes gràcies, regidora,
0: gràcies.
1: Per aquesta entrevista.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Des de l'espai públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles us anirem acostant alertes i fenòmens que acaben afectant directament a les persones que ens esteu sentint i que us poden acabar portant fins i tot haver de fer una reclamació. Situacions en què cal estar especialment atents o que s'estan reproduint força i d'aquí que també es vulgui alertar des del Servei Públic de Consum de Cubelles que si us trobeu en aquesta situació com podeu respondre. Per parlar de tot plegat i anar avisant, informant d'aquestes alertes, ens visita Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en quina alerta ens volem fixar avui? Què és el que voleu posar sobre la taula des de l'oficina de consum?
1: Doncs avui el que us volem alertar seria sobre una pràctica que, malauradament, cada vegada ens arriba en més casos, que són les visites a domicili d'empreses. I avui concretament parlarem, per exemple, dels equips d'osmosi inversa, però el mateix que dic puc que comentem és aplicable a altre tipus de vendes a domicili.
0: És a dir, algú que es presenta a casa, no? Truca a la porta i es presenta com que et venen d'una empresa, d'un servei que tu el tens dins de casa. No? La majoria de gent té, en aquest cas, una osmosi, no el té tothom, no? Però potser pregunten si tenen aquest servei i si el tenen, clar, com saben abans si...
1: Bueno, aquesta pregunta és boníssima, el com saben abans és la que més m'ha agradat, perquè com fan el funcionament quin és? Doncs és sempre molt semblant, una persona truca a la porta de casa, es presenta com si fos un tècnic o representant de l'empresa amb la qual ja la persona, no?, ja té contractada l'aparell d'osmosi, no? I diu que ve a fer la revisió anual. Llavors és una cosa que com ja et venen, tu no saps, no recordes si l'osmosi que tens es diu d'una manera o d'una altra, no? Bueno, potser hi ha gent que sí. També hem de dir que moltes vegades això gairebé sempre passa amb col·lectius una mica més vulnerables, concretament amb la gent gran, doncs ja s'aprofiten. Però bueno, és igual, perquè això ens pot passar, la veritat, a tots, que ens truquen i ens diuen això. Llavors, un cop estan a dins, que tu els deixes passar perquè és el de la revisió que sempre et ve. I com a més no et ve sempre el mateix tècnic, doncs, molt bé, doncs entra. Llavors, quan estan a dintre, el que fan és, ostres, diuen, mira, aquest aparell ja no és segur. O ara ja no compleix la normativa. Que a més el manteniment li pot sortir molt més car. I aleshores, sense adonar-se en compte, ja li diuen, doncs s'ha de canviar per un de nou. I com a més, com amb el tema del gas, no?, de la caldera o això, sempre són temes de seguretat o de qualitat, doncs clar, ningú li... Tu no li dius que no, no? Dius, ostres, doncs endavant, no? Però clar, quin és el problema?
0: El preu, m'imagino, no? Que aquest canvi, doncs...
1: Bueno,
0: entremig hi ha un increment de preu que potser no caldria, no? De fet, o...
1: Bueno, hi ha molts... Hi ha, exacte, aquest és un, no? Per exemple, el primer lloc, per començar, que no és la teva empresa, que és una altra.
0: Ah.
1: És a dir, aquest és el primer, que tu potser ja tens contractat una osmosis. Tot el que estem parlant són de casos reals que ens trobem, eh? Vull dir, per això
0: sí.
1: Considerem que s'ha de venir, perquè no com si fos un, però quan en comencem a tenir uns quants, per això considerem que hem de venir per fer aquest servei de difusió, no? Per tant, el problema és que en primer lloc aquesta persona no és de l'empresa habitual, sinó que és d'una altra. A sobre, el canvi d'aparell potser no és necessari, vale? I a més... No només això, te'n posen un que potser inclús que no serveix o que no et dona les prestacions, no? Perquè podries dir, mira, doncs, mira, ja tinc aquest, doncs cancel·lo l'altre. Però és que a sobre potser trobes que tens contractat dos serveis d'osmosis, un que no en tens ni idea i llavors et ve el que normalment et ve, et diu, hola, vinc a fer la revisió, i tu li dius, ah, no, però si jo ja ho vaig pagar i ja va venir el noi i van fer el canvi, que no se'n recorda. Doncs no, miri, no és. Llavors, quin és el resultat? Doncs que tens factures sobre canviar un osmosis, tothom sap el car que és, si algú se n'ha posat una, doncs estem parlant d'una quantitat elevada, i a sobre, doncs és una estafa amb totes les de la llei, no? Vull dir, t'han enganyat.
0: I com, però clar, la pregunta de com saben que tu tens un osmosi a casa...
1: Aquesta m'encanta perquè em fas preguntes que sempre em passa el mateix.
0: Però com ho saben?
1: Que aquesta no me l'he preparat. No, és que no me l'hagi preparat, és que no ho sé.
0: Hi ha algun tipus de base de dades o... Clar.
1: Mira, un altre dia parlarem, que l'altre dia va sortir una sentència de... Bien, no? Que dic, ja, a veure si aquesta vindré un altre dia, si parlem o comentar de... que per fi van a una persona que estava a la llista Robinson, la van trucar d'una companyia i ja posat una denúncia, vull dir, una sanció gran amb aquesta companyia.
0: Però sí que hi ha bases de dades, no?, que sabem que ronden, això que es diu la Deep Web o el món, diguéssim, delinqüencial d'internet, que aleshores pot ser, no?, que hi hagi fins i tot bases de dades d'aquestes i hi hagi algú que se n'aprofiti, no? Diu, mira, sabem que hi ha tantes osmosis aquí, d'aquesta altra empresa, anem nosaltres i si cola, cola.
1: Doncs és molt bona pregunta i quan fem les trobades de consum, justament a l'Agència Catalana de Consum, fem una trobada mensual on es van tractant temes, quan sobretot són els que són recurrents, no?, quan hi ha hagut aquestes alertes que afecten, no?, a vàries, i una d'aquestes és així, no? A mi em veig que ara me'n vaig del tema, però no sé, a mi em van trucar també l'altre dia de presentant-se com la meva companyia de telefonia mòbil, de casa, bueno, i m'ho van dir, van donar totes les dades. I jo perquè vaig començar a preguntar, fins que al final li vaig dir, però és que vostè no m'està trucant de la meva companyia. És a dir, el que m'està oferint és un canvi de contracte. Però em va costar molt. I perquè soy del ramo, que també m'engany, em passa. I em va costar molt, perquè ella em deia, al final em va dir que li vaig dir, i com ha tret vostè les meves dades? I em va dir, no, perquè som una companyia associada amb la que té vostè, i... Bueno, jo hauria d'haver denunciat, però també vaig cometre l'error d'agafar-lo amb el telèfon fixe i no vaig gravar la conversa, que és un altre tema que sempre ho dic. Bueno, seguim amb el tema de l'osmosis per donar consells.
0: Sí, no, ara de seguida entrem, però bé...
1: Vinga, seguim.
0: Per afegir aquí un avís, mira. En tot cas, bé... La majoria no ens llegim moltes de les coses que acceptem quan fem servir, per exemple, webs gratuïtes o serveis gratuïts electrònics. Diem acceptar, perquè volem fer servir allò i potser allà dintre hi ha que el teu mail o el que tu has entrat, tot allò, ho comparteixen amb no sé qui. I tu, com que el que realment t'estan oferint aquell servei gratuït, perquè estan venent les teves dades, que tu t'estàs registrant allà, no?
1: Totalment. Ara no sabem si donar-li amb tot el tema de les cookies. Registrar s'ha de pagar. Si no ho poses, aleshores no ho llegeixes. Llavors ja li estàs donant les teves dades. L'empremta digital, que diuen, i això és per un dia bé tema de ciberseguretat, no sé, ha de venir un expert, ens hem, tots, vull dir, ens estan anant tan ràpid. Justament també llegia ahir que la Unió Europea vol limitar tot això de les cookies que ens surten, aquest bombardeig que a la mínima trobem, acceptar cookies, rechazar cookies,
0: bueno, això és obligatori des limitar. De fa uns anys per avisar-te, precisament, perquè abans no sortia ni l'avís.
1: Sí, però no et donen opcions, vull dir, és com... Jo sempre poso, que no sé si faig bé, veus, ara aprofito i potser m'està escoltant algú, i jo mateixa, no?, com deia, de consum, però jo sempre faig acceptar només les necessàries.
0: Clar.
1: I entro sempre per veure que no hi hagi marcada cap allò que et surt en verd, perquè l'acceptar todo nunca i són les necessàries, i tot i així ho obro per veure quines són les necessàries. Però aquestes necessàries potser em tenen a dintre posat que lo comparten. Vull dir que...
0: hauríem de dedicar un capítol.
1: Un capítol ben monogràfic, bé, perquè...
0: l'ús de l'explorador i com fer un ús també segur, no?, quina mena d'exploradors hi ha d'internet a l'hora d'entrar, doncs, a les webs i tot això per protegir una mica les dades. Bé, tornem a l'osmosi, a la porta de casa.
1: Bé, l'osmosi, no?, o vendes a domicili.
0: I a les vendes a domicili. Quins consells doneu per evitar que ens pugui passar això que explicàvem abans, que ve algú que diu, vostè té una osmosi, venim de l'empresa d'osmosi, d'acord? Doncs passi, miri, s'ha de canviar, tingui, firmi aquí, passes a tenir un contracte que no en tenies ni idea i comencen a facturar. No? Ve a ser així una mica l'estafa, no? Funcionaria d'aquesta manera. Quins consells doneu si et trobes amb el cas i per evitar-lo, no?
1: Doncs, a veure, els casos, el que s'ha de fer, primer de tot, no deixar mai entrar ningú sense que estigui identificat clarament. El nom, de quina empresa ve, ja pots veure a vegades també segons com van vestits, comprovar-ho amb l'aparell que tingui. Si diuen que venen d'aquesta empresa, trucar també a l'empresa amb qui tenen el contracte i confirmar-ho, no? Potser et diuen, vinc de l'empresa X, veus que realment tens una osmosi X, però bueno, doncs es truca a l'empresa per dir, doncs a mi no m'han avisat, no? Perquè moltes vegades la truquen per dir, li vindrà un tècnic a revisar l'osmosis dimecres. Vull dir, normalment totes les empreses que fan un manteniment avisen abans, o si no haurien d'avisar. La més important, no signar mai cap document i el més important, no fer cap pagament al moment. Lo de paga mare, no, això és molt antic, lo de paga mare, que si no et faig la reparació. Vale? Sense llegir un calma i assegurar-se bé de qui ho ofereix. Perquè això és la clau de les vendes a domicili i de les estafes. El que et fan en aquell moment signar un document i fer-ho, no? Si al mateix temps, com dic, això ja és el genèric per sempre, qualsevol document que es signi, que es faci una venda a domicili o aprofito també per internet, és a dir, una venda que no sigui a un establiment, que tu vas físicament, la llei reconeix el dret de desistiment, que són 14 dies. Per tant, totes tenim temps. Tenim 14 dies perquè si ens ha arribat una cosa a casa que no ens agrada o que no la volem o que hem contractat per dir, miri, no, desisteixo. I sense cap compromís, sense cap càrrec i sense res. No sé que estigui especificat i ja podríem parlar-la específicament. I l'última, que per això estem aquí, que si al final doncs, algú ha estat víctima d'aquest tipus, d'una pràctica d'aquest tipus, doncs que s'adrecin a la nostra oficina, a l'oficina del Servei Públic de Consum, l'oficina del consumidor, que estem al passeig Narcís Verdaguer número 12, amb visites presencials tots els dimecres sense cita prèvia, de 10 a 1, o per mail a consum@cubelles.cat o inclús per telèfon, que podem també oferim un servei de WhatsApp al 677 15 03 92.
0: Molt bé, doncs des de l'oficina de consum de Cubelles que ens acosten tots aquests consells i aquestes alertes, i tornarem d'aquí uns quants dies. No sé si ens pots avançar. Quins altres temes doncs, teniu previstos d'anar-nos informant pròxims capítols?
1: Doncs l'altre, malauradament, m'agradaria venir amb altres, és el que també, les estafes bancàries i el tema de les targetes de crèdit, l'ús fraudulent de targetes que et fan un càrrec al compte de la targeta.
0: Doncs moltes gràcies, Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament, i ens retrobem d'aquí uns dies per parlar d'aquestes estafes bancàries també i d'altres qüestions que poden afectar els consumidors. Gràcies.
1: A vosaltres, adeu, bon dia.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra amb l'Adrià Carné. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: I seguim parlant avui d'una cosa pues, que hi ha molta gent que li fa vergonya, que és la forma de les ungles, no?
1: Sí, sí, sí,
0: tothom
1: molta diu, gent.
0: No miris els peus. Exacte. O no em... I després hi ha molta gent que es fa fotos als peus. També,
1: també, també. I avui en dia, inclús amb això de les xarxes socials,
0: exacte,
1: jo m'he trobat de tot, per
0: és
1: internet.
0: És una foto típica,
1: de... sí, sí,
0: sobretot
1: sí.
0: De vacances,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A veure, parlem de, les, de la forma de les ungles. Suposo que les ungles és com tot, no? Cadascú té les seves i això és un món.
1: Sí, i ens donen moltes pistes també de què fa cadascú amb la seva vida o inclús quin calçat porta. El que dèiem de les ungles, al final tens tota la raó. Hi ha molta gent que li fa vergonya, no?, parlar de... O, bueno, parlar no, al final no solem parlar de les ungles, no? Però ensenyar els peus, no? Perquè no, que no vull que em vegin aquesta ungla o que tinc els dits molt lletjos, etc. No? Què passa? Al final, nosaltres, quan tenim, si algú té crius o ha vist les ungles d'un criu, són perfectes, immaculades... Vale? En canvi, si
0: petitetes,
1: petitetes això, sí. Això òbviament ja per tamany, no? Però per mida. Però si veus les ungles de les nostres avis, les nostres àvies, gent que té pues, ja més edat, veureu que, vulguis o no, alguna o altra ungla s'ha anat deformant, s'ha fet més gruixuda, s'ha corbat, s'ha tornat d'un color diferent, li surt d'origen pel voltant, qualsevol cosa. Què passa? Jo sempre comparo el cos amb màquines, d'acord? Vale? Comparo el cos, per exemple, amb un cotxe, no? Un cotxe fa quilòmetres i quan està sortit de fàbrica la peça està immaculada, està nova, i quan ja té 200 o 300.000 quilòmetres la peça, si no s'ha hagut de canviar, doncs la pobra doncs, està més rovellada o té alguna part que s'ha fissurat, o... D'acord? Llavors, les ungles, al final, imagineu, no? Això que es parla des de fa uns anys dels 10.000 passos al dia, no? Nosaltres al final estem fent microimpactes, microcopets, microfriccions a les ungles un munt de vegades durant un munt d'anys i, òbviament, la ungla pues, rep aquestes conseqüències. Si tu, per exemple, has tingut un segon dit més llarg, que hi ha molta gent que té el segon dit del peu més llarg, ¿vale? Això ho parlarem un altre dia també de si és la forma de diferents que tenen els peus, però hi ha molta gent que té un índex minus, que és quan el primer metatarsià és curt i el segon, per tant, és més llarg i sobresurt, no? Molts cops, com que tenim la tendència a mirar-nos el número mirant el primer dit, ens oblidem del segon, i el segon queda compactat a la punta del calçat. Aquest dit, què passa? Que acaba corbant-se, ja sigui en urpa, ja sigui en martell, i la ungla, en comptes d'estar repenjada al terra com hauria de ser, que és el pulpell, no? La part de la carn de sota del dit, i la ungla a sobre, fent com una espècie d'entrepà. Vale? Doncs el que passa és que canvia aquesta orientació, perquè el dit es posa cap endavant, la ungla és com que impacta contra el terra i fa com una espècie de força contrària, com si el pulpell va cap a baix i l'ungla va cap amunt i es va com desenganxant. Vale? Inclús va fent com fricció i al final acaben sent ungles que són hipertròfiques, ungles distròfiques, ungles grans, gruixudes, canvien de color perquè al final són més espesses i transparenten menys la llum i per tant no es veu la circulació de sota, ungles corbades perquè no hem tingut espai i van buscant-se la vida i es van corbant per tenir l'espai. Al final una ungla hauria de ser plana, però al tenir els peus comprimits i no tenir suficient lloc, doncs van buscant-se la forma de tenir lloc. I al final és corbant-se i per tant es claven. I com així, mil coses més.
0: Que al final el peu és un reflexe de que el que has dit tu moltes vegades, no? Que el cos és intel·ligent i intenta adaptar-se amb el que li donem.
1: Exacte.
0: No? En aquest cas, doncs, si la ungla no està ben posada, el calçat no és d'això, bueno, la ungla segueix intentant... sobreviure o intentant adaptar-se a la situació que li posem. Clar, mentre més complicat li posem, la ungla pues, pateix més.
1: Això, per exemple, un cas típic, que segur que tots coneixeu algú, és la ungla del dit petit. Molta gent diu que no, o no té ungla del dit petit, o quasi no li surt, o que és molt petita, o que és com quasi una durícia, i és cert. O sigui, molta gent, al final, com que els calçats que hem portat des de fa molts, molts, molts anys, encara que siguessin més o menys amples, sempre anaven una mica cap a l'interior, el que en anglès li diem el toe box. El toe box és quan tenim espai a la punta més punta del peu, no la part metatarsal que tothom diu, és ample, no. Just la punta a punta on s'ajunten els dits. Què passa? El dit petit i el dit primer són els que estan exposats als laterals. Per tant, són els que rebran més impacte, a part del segon, si és més llarg o més curt. Però el dit petit, per exemple, és la ungla més petita de sèrie i llavors és un lloc on quasi sempre tots acabem tenint pressió o fricció. I acaba pues, que molts cops jo tinc pacients que no tenen ni ungla pràcticament, és com una espècie de durícia, inclús en alguns se'ls fa un ull de poll. Tinc una pacient, per exemple, que em ve de Barcelona perquè tenia un cas i no li acabaven de trobar i mira, pues, jo li vaig trobar la forma d'arreglar-li i em ve de Barcelona cada mes i mig o dos perquè li surt un ull de poll a sota la ungla del cinquè dit. Llavors, és una ungla que no és gairebé ni ungla, ho hem de polir tot i netejar-ho tot bé i buidar aquesta mena d'ull de poll, aquesta boleta que es fa a sota.
0: Per tant, clar, les ungles és el que dèiem, no? És com una defensa dels dits, no? Però que, per altra banda, és l'escut i, per tant, està molt exposada.
1: Sí. No? Inclús, aviam, antigament també tenia, ara no tant, però tenien més funció com prèmsil. Al final, una ungla, si penses en per què hi ha una ungla, no? En fi, avui tampoc hem d'esgarrapar res, no? Però fa com una espècie de compressió del teixit, evita que... Tu, per exemple, a la punta d'un dit, si tu apretes contra la taula, veuràs que s'intenta com a voltar cap amunt, no? Fer volto. La ungla el que fa és evitar que aquesta pell faci com que es doblegui, no? La manté en la posició per tu poder apretar i desplaçar-te, o apretar i agafar alguna cosa amb la mà. Llavors, té funcions, també, la ungla.
0: I les del peu, clar, també.
1: Clar, el mateix.
0: Tot i que, com tu has dit moltes vegades, és l'única part del cos que la portem tapada pràcticament.
1: Exacte. O, per exemple, les ungles d'una persona. Jo tinc pacients, per exemple, que treballen netejant piscines i van tot el dia, o, per exemple, amb carnisseries o llocs on netegen o el peix, no? I que sempre cau aigua. Gent que, bàsicament, per no enrotllar-me, que té sempre el peu humit, ¿vale? Perquè té una bota d'aigua o està sempre sota aigua. Al final les ungles de les mans no pateixen normalment aquesta agressió, per tant les ungles de les mans normalment es solen conservar bastant bé, a no ser que sigui un pacient o una pacient que tot el rato tingui les mans molles també per a vegades algun tipus de feina, però per exemple moltes ungles dels peus d'aquest tipus de pacients solen agafar fongs o solen engruixir-se perquè al final la ungla va captant la humitat, queda com una esponja, no? S'infla d'aigua, després s'asseca i redueix,

0: la part més radical de la deformitat de l'ungla, que són aquestes que a vegades heu vist en algun lloc, que són com una banya, no? De fet, onicogrifosi és una mica d'ungla en forma de banya.
1: Bé, com sempre dic, què podem fer a casa per doncs, tenir unes ungles més o menys bé, no? O cuidar-les una miqueta.
0: Doncs, primer, hi ha coses que es poden evitar més que d'altres, ¿vale? Perquè al final, si tu tens una feina concreta, clar, si dic, vale, jo estic tot el dia amb el peu moll i vull tenir el peu menys moll, doncs he de deixar aquella feina, no?
1: Sí.
0: Llavors, són coses més complicades. Però, per exemple, si se'ns deforma, sobretot per pressió, fricció, compressió, hem d'intentar buscar un calçat que ens respecti més el peu. A vegades és més fàcil que en altres casos, per exemple, la gent que porta calçat de seguretat, aquest calçat que té la punta dura, pots intentar comprar un número més perquè tinguis menys compressió o menys impacte a l'ungla. Però després també hi ha coses senzilles com, per exemple, hi ha gent que es despista i es deixa les ungles molt llargues, no? No se les talla gaires i van quedant llargues. I això al final és com un braç de palanca que acaba apropant-se a la punta del calçat. També acabarà impactant més. O que la forma, per exemple, també si és molt corbada, el que dèiem abans, pot anar corbant la ungla i que se'ns clavi més. Llavors el calçat és una, com sempre dic, i ho veureu que em repeteixo molt, el calçat és 80-90%, segons la meva opinió, de la majoria de problemes del peu.
1: Per tant, sempre acabem una mica en això, no? Si tenim alguna ungla que no té molt bona pinta o que ens fa d'això, doncs anar a un professional que ens
0: ho
1: miri.
0: Sí, després nosaltres ho tractem, vull dir, al final jo cada dia estic tallant ungles gruixudes i polint-les, tenim unes polidores especials que tenim tot el material estèril, cada pacient té el seu material estèril amb unes cisalles, una fresa que jo faig servir, unes de ceràmica que fa que no regalenti la ungla, que són molt bones, i un capçal d'aquests com de paper de vidre per després polir totes les durícies. Però al final hi ha pacients que li hem de rebaixar molt bé la ungla i deixar-la molt, molt fina, i al cap d'un o dos mesos torna a estar gruixuda i tornem a fer el mateix. O inclús a vegades hem de tractar-ho, si hi ha fongs, doncs amb antimicòtics. Depèn de cada cas una mica.
1: El que ja és al principi, no? Una peça d'un cotxe, doncs s'ha de fer la revisió, s'ha d'anar revisant perquè al final no s'acabi trencant i acabi doncs, fent més destrossa el motor, doncs el mateix. Les ungles, si tenim alguna ungla que presenta alguna cosa que veiem que no és normal, doncs anar a un professional. I doncs, si voleu, doncs, podeu anar a veure l'Adrià Carné al centre Aliacs a Vilanova i us dono un cop d'ull a les ungles.
0: Exacte, i fem la ITV.
1: Exacte, i fem la ITV a les ungles. Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
1: Bon dia.
0: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
1: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
0: sí,
1: com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha molts arbossos.
0: Segurament que sí.
1: Sí. En castellà aquest arbust es diu Madroño, que representa també la vila de Madrid.
0: Uh-huh.
1: El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I unedo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
0: Que curiós, no? Totalment, eh?
1: Sí, sí.
0: Alcohol, molt bé.
1: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
0: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent vaja, buscarà, aquest cirerer de pastor.
1: Sí, penseu que l'enzim que, o sigui, que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, el fetge li costa digerir aquest alcohol.
0: Clar.
1: I per tant, si a sobre, no? ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
0: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no? Davant del cirerer de pastor.
1: Sí.
0: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
1: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només.
0: Uh-huh.
1: Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors, penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors, això passa sobretot a la tardor, setembre-octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra.
0: Uh-huh.
1: Llavors el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment uh-huh. s'ha de provar.
0: Molt bé.
1: El trobem als boscos, a la muntanya, hem de pujar a dalt i allà segurament
0: el trobarem
1: estable.
0: Uh-huh.
1: Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. I, o sigui, en podem menjar 10... però no en mengem 20.
0: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just,
1: sí.
0: Que no toca més. 10.
1: Sí.
0: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
1: Sí, siguem prudents.
0: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
1: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una uh-huh. beguda, o sigui, deixant macerar aquests fruits podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, també es poden fer marmelades, però sempre amb precaució, o sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor. Vull dir, també serem prudents,
0: clar,
1: amb això.
0: I tant.
1: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres, o sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa, eh? O sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Llavors serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap. Llavors, sempre en precaució.
0: Sobretot, doncs parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
1: En canvi, com a coses bones, no?, que també té. Moltes coses bones,
0: sí.
1: Doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector, i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, o sigui, aquest fruit, no?, pues és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no?, pues si una persona que té artritis, artrotis, pues pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etc. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries, o sigui, sí, que a l'estiu, de vegades, no?, ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar, llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També, si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta, que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbós, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla no és dolça, i llavors aquest líquid, no?, ho podem anar a beure al llarg del dia, o sigui, en 3-4 gots, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia, per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no?, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, ja està la flor també, que és una flor blanca molt bonica, i llavors ja el sabem reconèixer.
0: Molt bé, doncs hem descobert avui aquest cirerer de pastor, aquí a la secció dedicada a la etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
1: Resumidament, aquestes són les indicacions i bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
0: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, Descobrint l'Etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana doncs, tindrem aquí a la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
1: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia. Sí que amb més núvols fins a mig matí, a partir de mitja tarda, i amb una miqueta menys de núvols i més sol just al migdia, i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a ser altes i s'han situat entre els 25 i 26 graus de mínim en una altra nit tòrrida. Hem d'esperar, però, que la màxima avui reculi una mica i no passi dels 31, amb una humitat que continua sent alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb una miqueta de terrals. Ara, a l'inici i final del dia, i marinades que aniran girant entre migjorn i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol poc destacable al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit baixarà una mica més, ja no tindrem nit tòrrida aquesta nit, i la mínima estarà entre els 24 i 25, amb una humitat que continuarà sent alta, mentre que la màxima demà tornarà a pujar i s'enfilarà fins als 32, amb una humitat alta i ambient xafogós, com dèiem. El vent serà feble, amb una mica de mestral fins a mig matí, i després de garbí al centre del dia, més reforçat, i fent que la mar hi hagi marejol.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment. I a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la pana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de Pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Aragüet Biel Pou, la Dameta Noa Llamas, el Fadrinet Andriu Cuita, Abril Càrceles, finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, 3 dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els tres coincideixen que forma part del pubillatge cubellenc que els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representacions institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Bielpou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la Demeta i Noa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
6: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
2: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció, explicant que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o, com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
4: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, de com... i si com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser arauet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens decidirà qui serà arauet i fadrinet.
5: Tu obres la porta sense tots els nervis. M'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
6: Me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i... vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
2: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta. La Festa Major Petita de Cubelles ha finalitzat amb un balanç desigual però globalment satisfactori, segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Tot i les incidències provocades pel COP20 i la situació d'emergència derivada dels incendis, la regidora de Cultura considera que la major part de les activitats programades d'aquesta Festa Major Petita passada es van desenvolupar amb èxit i van comptar amb una bona resposta de públic. La celebració es va iniciar amb l'exposició commemorativa dels 30 anys de l'agrupació de Balls Populars, una mostra que va repassar

0: a través de fotografies la història de les entitats de cultura popular de Cubelles, fins i tot abans de la constitució de l'agrupació. Un dels actes més destacats va ser la 40a trobada de gegants, celebrada diumenge 26 de juliol, que va reunir una quarantena de colles i prop d'una vuitantena de figures. Renata Bedós ha qualificat l'esdeveniment com una fita històrica per Cubelles i ha assegurat que és difícil trobar una concentració gegantera d'aquestes dimensions arreu del país. La regidora també ha posat en valor la feina de l'agrupació de Balls Populars, la colla de geganters, el personal de cultura, la cinquantena de voluntaris que van fer possible l'organització de la jornada, entre d'altres.
1: Desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Balls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Balls Populars ja hi havia Balls Populars a Cubelles i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Balls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa al mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants i per tant doncs finalment hi van haver 40 colles amb una vuitantena aproximadament de gegants, que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació del Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals al dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30 doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim, i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres, a última hora, es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies. I, clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria. De fet, el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat, sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot, i amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que van fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
0: Com anfitrions,
1: clar,
0: no?
1: Com anfitrions van voler deixar i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants al moment que van caure. I clar, és que van caure, a més van caure els tres. Ja. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
0: La regidora de Cultura també ha defensat el nou recorregut de la quarantena trobada de gegants, que va sortir des de la Rambla Pau Casals, que va passar per la plaça de la Vila i que va acabar a la plaça del Mercat. Segons la regidora de Cultura, Renata Bedós, el canvi va permetre millorar també la mobilitat, evitar el tall de la carretera C31 i oferir també una imatge molt més lluïda d'aquest esdeveniment, especialment gràcies a l'espai disponible per la plantada i la ballada final. L'altra gran incidència de la Festa Major Petita va arribar dissabte 25 de juliol, quan es va haver de suspendre tots els actes previstos, inclòs el correfoc, a causa de l'incendi declarat a Cubelles. Tot i que inicialment s'havia aixecat el nivell alfa 3, que impedia celebrar activitats amb foc, l'activació dels equips d'emergència per extingir el tercer incendi registrat a Cubelles en només 10 dies va obligar també a cancel·lar la programació per motius de seguretat. En aquest sentit, Renata B2 considera que les festes populars hauran d'adaptar-se cada vegada més als efectes del canvi climàtic. La regidora apunta que caldrà replantejar la celebració dels correfocs, igual que ja s'ha fet també en d'altres àmbits com els horaris de les diades castelleres. I no descarta, posant com a exemple el que ha fet recentment Vilanova i la Geltrú, que en un dels seus actes de festa major, en un futur, diu, els espectacles puguin arribar a ser com Vilanova, amb drons que puguin acabar substituint parcialment els tradicionals focs artificials. I més enllà d'aquestes incidències del cop vent i de l'incendi que va provocar l'anul·lació dels actes del dia del correfoc de la Festa Major Petita, la resta de programació de la festa va registrar una bona participació, diu la mateixa regidora de Cultura, com ara la presentació del Festival Cubelles Noir, les habaneres amb ron cremat, la visita guiada a l'espai natural del Foix, el taller casteller, les sardanes, els espectacles infantils i la missa solemne en honor de Sant Abdó i Sant Senent. I pel que fa als actes que no es van poder celebrar, la regidora de Cultura diu es busca una nova data per presentar els treballs guanyadors de la beca de recerca local i pel que fa al correfoc suspès a causa de l'incendi, diu també Renata B2 que la seva possible reprogramació quedarà també en mans de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
2: Hola, gràcies, bon dia.
0: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
2: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
0: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
2: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
0: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
2: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són fonts per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
0: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
2: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
0: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
2: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
0: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
2: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
0: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
2: Doncs això, parlant amb Crear Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'han posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins exposàvem i quins no.
0: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
2: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
0: I Crear Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
2: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
0: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
2: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, hi ha... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
0: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
2: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicas, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
0: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
2: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
0: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
2: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
0: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
2: Doncs jo crec que el més interessant seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
0: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
2: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un qualitat i perquè

0: 2 a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el 7è de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.